0: to Radio Kunit. Okay, let's go.
1: Aquest estiu, refresca't amb el ventilador.
2: Cada dia, de 10 a 2, a Radio Kunit. El ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 15 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I avui, doncs, a Ràdio Cunit comença la nova programació d'estiu 2026 amb la recuperació del ventilador, el mític magazín estiuenc, que fa 5 anys que s'havia, doncs, absentat de la nostra graella i que per fi torna una altra vegada oferint una nova programació d'estiu, el qual, doncs, també en commemoració del 20è aniversari de la nostra emissora, el qual, doncs, arribarà al seu zenit el proper mes de març de l'any vinent. Com podreu advertir, doncs, a partir d'ara notareu, doncs, modificacions a la nostra graella amb aquesta nova programació, que esperem que sigui del vostre grat, programació d'estiu aquí a Ràdio Cunit. Entre altres novetats, com el ventilador o també, per exemple, el Cunit Hits, alguns altres programes seguiran en graella, com per exemple el 100% Romàntics, el qual, doncs, es realitzarà el proper dia 15 de juliol el sorteig d'un creuer per dues persones. Gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb el suport de l'Ajuntament de Cunit. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i sorteig final. Aquest fantàstic mega creuer per dues persones, el qual farem el sorteig el proper dia 15 de juliol a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji. Estigueu atents a la nostra sintonia. Però encara tindrem moltíssimes més novetats que a mica anirem desgranant de cara a aquest estiu 2026. Però encara tenim més notícies. Cunit es prepara per viure la festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats. Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026 que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercabirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugados de Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte 4 de juliol amb el bingo musical, la prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, on l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Cricetto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors amb el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilí, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebren a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és un moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, es recull, doncs, a partir d'avui, doncs, el teu mocador oficial a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres, de 10 al matí a 2 de migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense. I els alumnes de tots els nivells de l'ESO de l'Institut d'Ernest Lluch i Martí de Cunit han participat en aquest trimestre en un original concurs fotogràfic amb l'objectiu de conèixer millor el municipi de Cunit, la seva història i el seu patrimoni. El concurs, organitzat pel Departament de Socials del Centre i amb la col·laboració de la Regidoria de Patrimoni, consistia a captar imatges d'elements representatius de Cunit, ja fos del patrimoni material com immaterial del municipi. Els participants han fotografiat espais i símbols emblemàtics com ara l'església de Sant Cristòfol, el Fondo del Roig, diferents masies històriques emblemàtiques com ara l'església de Sant Cristòfol, doncs racons del Passeig Marítim i altres indrets que formen part de la identitat cunitenca. Cunit destaca pel seu patrimoni històric amb restes arqueològiques que remunten a la prehistòria i diversos elements d'interès cultural que expliquen l'evolució del municipi al llarg dels segles. A més de valorar la qualitat artística de les fotografies, el certamen ha permès aprofundir en el coneixement de la història i el patrimoni local. Amb iniciatives com aquesta, l'Institut reforça el vincle entre els joves i el seu municipi, promovent l'interès per la cultura, la història i la conservació del patrimoni de Cunit. El regidor de Patrimoni, Joan Soler, ha volgut felicitar l'alumnat participant per la seva implicació en aquesta iniciativa i ha destacat que conèixer el patrimoni és el primer pas per estimar-lo i preservar-lo. Soler ha remarcat que activitats com aquest concurs ajuden els joves a descobrir la riquesa històrica i cultural de Cunit amb una mirada pròpia i creativa, alhora que reforcen el sentiment de pertinença al municipi. I també s'obre el període de preinscripció al CFA Dolors Paül de Cunit per al curs 2026-2027. Estàs pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? Al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem, doncs, a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra inscripció. Recordeu que el període de preinscripció està obert del 19 al 29 de juny. De dilluns a divendres, de 9 de matí a 2:15 de migdia, i horari especial dilluns 22 de juny, de 9 de matí a 2:15 de migdia i de 3 de la tarda a 6:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en Educació Secundària, GES. Preparació per les forces de proves d'accés. Accés a cicles formatius de grau superior. Accés a la universitat per majors de 24 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica, inicial, Competic 2 i Competic 3. Alfabetització, entre d'altres. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents. El DNI, NIE o passaport. Una fotografia a mida carnet. La targeta sanitària. I només per l'alumnat de GES cal aportar, doncs, també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem. Recorda, el complex cultural de Cunit, carrer de la Creueta 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé el correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per les activitats de l'Estiu Jove 2026. Ja podeu consultar la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I una delegació de Cunit viatjarà, doncs, a aquests passat dia 13 i 14 de juny a Arbas per participar en la festa local de la població occitana, en una iniciativa destinada a enfortir els llaços històrics, culturals i humans que uneixen amb dues localitats des de fa més de 3 segles. La representació cunitenca ha estat encapçalada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, que ha estat l'encarregada de donar a conèixer el patrimoni i la identitat del municipi en aquest esdeveniment. La visita suposa també el retorn institucional i cultural a la que l'any passat va realitzar a Cunit una delegació de l'entitat cultural Patrimoni d'Arbas. L'expedició ha estat formada per un total de 25 persones i compta, doncs, amb diverses activitats de promoció cultural. Entre aquestes destaca una exposició fotogràfica integrada per una vintena d'imatges dels espais i indrets més emblemàtics de Cunit, que permet als visitants descobrir la riquesa paisatgística, històrica i patrimonial del municipi. A més, la delegació ha presentat una mostra estàtica de diversos capgrossos inspirats en personatges històrics cunitencs, una iniciativa que vol valorar les tradicions populars i la memòria col·lectiva de la vila. Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració i el suport de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, que han contribuït a fer possible aquesta acció d'intercanvi cultural entre les dues localitats. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades el passat setembre avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024, després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant en l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al subterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació a totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i la ciutadania. La rehabilitació incorporarà igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, el PIREP, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada a la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I el proper 20 de juny de 2026, el Passeig Marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista i així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Monlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també conclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per a les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets dels diversos col·lectius. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food truck per qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI i municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit, a través del servei e-Factory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, organització i a la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisis de negoci. I a més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre e-Factory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I tenim en marxa també el dispositiu de l'any 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. Segons Eix Diari, el dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa, doncs, avui mateix el dispositiu de temporada de bany 2026, que s'estén fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany, amb platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de la campanya, torna a estar operatiu el visor de platges interior.gencat.cat/estatplatges, que permet consultar en temps real l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que enguany es reforça amb més personal i amb la col·laboració del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM. Aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència i extremar les precaucions durant la temporada de bany, especialment pel que fa a la gent gran, a les platges i a la vigilància dels menors a les piscines. En el cas de bany en rius, pantans i estanys, es recomana fer-ho únicament en zones habilitades. En cas d'emergència, s'ha de trucar immediatament al telèfon 112. També, doncs, a les nostres platges de Cunit comença el servei de socorrisme avui mateix i, com no, doncs, també en el marc del magazín estiuenc, el ventilador de Ràdio Cunit també farem la crònica diària de l'estat de les platges. I el Penedès passa a ser zona única per a transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega 121 ambulàncies noves al Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir de les 12 de la nit del passat 10 de juliol, de juny, perdó. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari del SEM incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès, implementant, doncs, des del 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per millorar la cobertura horària del servei i ampliar recursos operatius durant tot l'any. La concessió és per 5 anys i la gestiona l'empresa Falck. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. La regió sanitària unificada facilita l'atenció, coordinació, prevenció i programació incorporant 121 noves ambulàncies entre unitats de transport sanitari urgent, 31, i de transport sanitari no urgent, 90. El nou model augmenta, a més, les hores de servei fins a les 217.640 anuals. Aquest volum s'ha calculat tenint en compte l'historial de servei, però sobretot les característiques d'un territori marcat per l'elevada estacionalitat de la demanda i el creixement poblacional. El sistema contempla, a més, una bolsa addicional de 5.320 hores destinades a reforçar la resposta assistencial davant contingències, pics d'activitat o situacions extraordinàries. mantenen les unitats de suport vital avançat operatives, doncs, a les 24 hores al Vendrell, Igualada, Vilafranca i Vilanova de Geltrú, a més d'un vincle i un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. La distribució garantitza una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. El nou model potencia les zones amb increment més alt d'activitat assistencial, consolidant l'ampliació de la cobertura horària de diverses unitats. Algunes ambulàncies de suport vital bàsic augmenten les hores d'operativitat a Cubelles, Vilafranca i Vilanova, que deixen de ser reforços estacionals per passar a estar actius durant tot l'any. També augmenta cobertura horària a unitats doncs ja existents en zones amb una elevada demanda, disminuint l'índex d'ocupació de les ambulàncies en els trams de primeres hores del matí i de la nit. Les unitats del Vendrell, Segur de Calafell, la Bisbal del Penedès i Sant Quintí de Mediona amplien el servei de 12 a 16 hores. Les ambulàncies de reforç d'estiu ubicades a Sitges i Vilanova i Geltrú també passen d'un horari de 12 a 16 hores. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuen vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions, amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I és que l'Agència Catalana del Consum del Departament d'Empresa i Treball ha atès durant el 2025 un total de 2.714 consultes i ha tramitat 1.371 reclamacions a la vegueria del Penedès a través de les oficines comarcals de l'Alt Penedès, Anoia i Baix Penedès. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. La construcció de piscines privades ha crescut un 70% al Camp de Tarragona, el que portem d'any, segons dades facilitades pel Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Entre gener i maig s'han iniciat 77 noves piscines, el volum més alt des del 2021, quan es va produir un fort creixement d'aquestes instal·lacions després de la pandèmia. Segons el Col·legi, el repunt ha estat motivat per la percepció creixent de la calor com un factor condicionat en el confort dels habitatges. La piscina tipus que es construeix a la regió ronda els 25 metres quadrats i té un cost mitjà d'uns 11.000 euros. Al Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès concentren el 77% de totes les que s'han iniciat enguany. I continuem també amb la neteja intensiva de l'Avinguda Vilanova. Els treballs de neteja intensiva segueixen avançant per millorar l'estat dels nostres carrers i espais públics. Aquests dies estem actualitzant i actuant a l'Avinguda Vilanova i altres punts del municipi amb tasques de neteja viària i manteniment per oferir un entorn més net i agradable per tothom. Aquestes actuacions tindran continuïtat en altres punts dins del pla de neteja intensiva que s'està desplegant progressivament arreu de Cunit. Entre tots i totes fem un Cunit més net i agradable. I el Club Esportiu Millo Cunit està d'enhorabona. 2 ors i 1 bronze per a Taekwondo Millo Cunit a Basauri. Gran actuació dels nostres esportistes aquest passat dissabte 13 de juny en el prestigiós Open Laura Solís de Basauri. Els nostres resultats foren excel·lents. Gisela Gutiérrez, del projecte Millo, a medalla d'or. Nada Chafeji, medalla d'or. Lola Domènech, medalla de bronze. Aitor Jardí, projecte Millo, gran participació i experiència en una competició de màxim nivell. Tota la informació a Taekwondo Millo Cunit Ponés. Taekwondo Millo Cunit Ponés. Enhorabona, doncs, a tot l'equip, i doncs seguim creixent i portant el nom del nostre municipi i també del Club Taekwondo Millo al més alt. I també anunciem que tenim un espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, aquest proper 18 de juny a l'Espai Jove, activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé al carrer dels Horts, número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Recorda, divendres 19 de juny a 5:45 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, al qual, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, el mar i una estona de connexió i benestar. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. Tenim crispetes. Recorda, aquest divendres 26 de juny a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:45 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, la qual ens recorda aquesta nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de la nostra comarca, el que s'ha obert la convocatòria per proveir, mitjançant concurs oposició de torn lliure, un lloc de treball de tècnica auxiliar informatiu, informàtica, grup C, U, amb caràcter de funcionari interina, així com la creació d'una borsa de treball per cobrir futures necessitats del servei. Recorda, tècnica d'auxiliar informàtica, sistema de selecció, concurs, oposició, entitat convocant al Consell Comarcal del Baix Penedès, termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si tens formació i experiència en l'àmbit de les tecnologies de la informació, aquesta és una bona oportunitat per incorporar-te a l'administració pública. Consulta les bases i tota la informació de la convocatòria a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. I amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, us convidem a una tarda de cinema i reflexió a través de la projecció de diversos curtmetratges que ens ajudaran a visibilitzar la diversitat, promoure el respecte i reivindicar els drets del col·lectiu. Recorda, dijous 18 de juny, a partir de les 6 de la tarda, Centre Cívic Cinema Iris de Calafell. Entrada gratuïta, una activitat oberta a tothom per compartir, aprendre i continuar construint una societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat. I si busques una oportunitat laboral en l'àmbit de la gestió documental i arxius, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'arxivers arxiveres grup A1 destinada a cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de personal de l'ens comarcal. Sistema de selecció, concurs, oposició, termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si compleixes els requisits, no deixis passar aquesta oportunitat professional. Si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals. Curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu, la dinamització de grups i l'organització d'activitats amb infants i joves. No deixis passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral. Informa't i reserva la teva plaça. Recorda, més consultes, més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. A posteriori, en el marc del magazín El Ventilador, també, a banda del temps, tindrem també l'estat de les platges. Però ara us deixem amb la informació meteorològica que, com bé dèiem, doncs, ens facilita el nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
0: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps a Cunit avui es presenta esplèndid i molt estable, dominat pel sol, amb algun núvol puntual al matí, si és que l'arribem a veure, i a la tarda sí que podem tenir algunes bandes de núvols prims o alguns núvols llunyans, sense més conseqüències, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia movent-se entre els 20 de mínima i els 28 o 29 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble, amb marinades de xaloc que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de major a la tarda. Demà, dia esplèndid i radiant, de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i els 30 de màxima, amb una humitat baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a partir de migdia.
2: I tens calor?
4: Sí.
2: Escolta, Ràdio Cunit.
5: Molt bon dia. Comença amb notícies en xarxa.
4: T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
5: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de medusses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: Music City, amb Joan Balaguer.
9: Fam el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalanes.
10: No fotis.
11: M'ha encantat el seu programa Music City.
12: Bueno.
13: Això és Mogra de Monja, tu.
14: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
8: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
4: Let's go.
15: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
16: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box. Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Roman. 30 años de éxitos. Music Box.
17: Es difícil abrir mis ojos y ya no...
18: Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquesta setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor i tota la diversió, entrevistes, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
19: Cubic FM, con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunit.ca.
16: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
4: Amb Albert Malla.
20: Tots els dimarts a les 8 del matí.
21: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
20: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí a Ràdio Cunit.
21: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
22: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
4: Cunit al dia.
23: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
4: Cunit al dia.
24: Hola, hola.
1: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:45 de migdia per empalmar amb l'informatiu, amb el format de notícies, fins a gairebé a les 3 de la tarda des de la vostra sintonia, on el qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
10: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
12: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18.

0: els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, saludem a tots els comerços, a tots els restauradors, a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, i també, com no, a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, tenim a Susana González, a Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Anabel Alévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la Once, Juan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dilluns, ja 11 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens, un plaer d'acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, al qual us convida a que pugeu en aquesta nau especial, a la que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon, a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món, a les 3w.radiocunit.cat, on en allà també podreu disposar de totes les gravacions de tots els programes del nostre apartat de ràdio, la carta, al nostre podcast, a la pàgina web de la nostra emissora, la que ja sabeu tots que és oficial del Penedès Marítim i a la que està feta per tu, del poble i pel poble, tant de dia com de nit des de Ràdio Cunit, tot a punt i preparat. Així comença, des de la vostra sintonia, el Cunit del dia.
1: Sumari.
0: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això també, doncs, com no, connectarem amb la nostra companya, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor, amb la previsió meteorològica. També connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia i a la resta de serveis de rodalies i regionals. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores del cap de setmana i que ens ofereix, com sempre, Juan Coma des de Tarragona. A més, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I a més, també, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 11 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides. Com cada dilluns ens arribarà Veus de Dones, a l'espai d'Auris Ramírez, on tenim a la producció a Fàtima Gailán. També tindrem l'apartat de farmàcia de la mà del nostre company David Rovira des de la farmàcia Rovira. També, com no, l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. Enhorabona als culers, ja som campions de Lliga. I també, doncs, com no, el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Doncs, en agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, saludant la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros, la Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta, bé molt nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. També tenim Vanessa Sancho de l'editorial Círculo Rojo amb el seu llibre Mi Montaña Rusa, la Joieria Castillo, un detall sorpresa, a més, Sam i Scalafell, dues consumicions normals no premium, la peruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, i Doner Pita Palace 2, també un fantàstic durum kebab, el Rincón del Tapeo 2, un bol de 5 cafès gratuïts, i la Marina ofereix dos esmorzars, com també al bar La Pinya. A més, també tenim els vermuts per dues persones de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit. També tenim el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo. També la sessió de ioga o massatge de l'Aranda Yoga Studio Cunit. També el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Picada Cubelles. També el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa dissabte o diumenge de pollo a la brasa al sol. El vermut per dues persones de la Cova del Gorca. El sopar per dues persones del local social al Castell. També tenim el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. El tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline. També l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia.

0: Núria, també com no el sopar per dues persones al local a la Penya Bètica de Comarruga. També el sopar per dues persones al local de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà també a Barcelona. A més, el Saboret ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un fantàstic lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, pots prendre una consumició tot esperant la teva comanda gratuïtament. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, com també la Giralda del Bosc, una invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, eh? A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana. A l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit, eh? Aquí al Parc Central, ja ho saps, eh? Beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. Dinàmica Club Atletisme, també 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àvia, un fantàstic mega menú per dues persones. Com també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones. Tot això i molt més amanit amb la millor selecció musical i amb més sorpreses procedents de la xarxa de comunicació local. Ja ho saps, home, doncs busca, compara, i si trobes el millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que fan referència i que reflexen els diversos rotatius d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb el següent titular. Tarragona, sobre el sector de la defensa. Pel que fa a economia, la demarcació busca aprofitar la conjuntura de rearmament a Europa i a Espanya. A més, tenim dues fotografies a destacar, la cara i la creu del futbol. El Barça es fa amb la Lliga davant el Madrid i el Nàstic perd a Tarragona i s'aboca al descens. A Tarragona, la Biblioteca de la Tabacalera es retrassa. La sessió de l'espai no s'aprovarà en el ple fins a la tardor o Nadal. I ens quedem a Tarragona, on rebaixen un 60% la sanció FCC per la crisi dels contenidors. A Reus, arrenca el judici del cas Innova després de 14 anys d'instrucció. I a la capçalera tenim els escriptors de Tarragona que no hem passat del francolí, diu, doncs, segons aquesta entrevista, a Olga Xirinacs. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb el clàssic i amb aquesta gran fotografia que gairebé ocupa gran part de tota la portada on observem el Club Laurana celebrant el triomf amb un joc arrollador, guanyant el Real Madrid 2-0 i també la Lliga davant seu i el Camp Nou. Campions. El Barça clava l'estocada final al Real Madrid i aixeca la Lliga en la primera nit màgica del nou Camp Nou. Però encara tenim una altra fotografia. Evacuats 94 dels passatgers del vaixell de l'antivirus. Fins ara tots els contactes de fora del creuer han donat negatiu. I el PSC i Esquerra desencanyen el quart cinturó ferroviari. L'acord és clau per encarrilar els pressupostos. A més, Trump no accepta la resposta de l'Iran al seu pla de pau. I tenim a Xavier Bosch, periodista i escriptor, el que diu que per un error policial molt greu, amb tics antidemocràtics, Salvador Illa ha quedat entre l'espasa i la USTEC. Joan Bordeus, crític cultural, diu que l'única manera que té el poder de justificar els límits del que es pot fer i el que no és perquè no ho diuen els experts. I també tenim el balanç amb el defensor del lector. Però deixem el diari Ara i ens endinsem ara amb el Punt Avui, el que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem amb volandes a Hansi Flick, el que menteixen tots els jugadors del Futbol Club Barcelona. I amb el següent titular, la Lliga del Clàssic. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història. La primera resolta en un duel directe contra el Madrid, que rendeix a la superioritat del campió amb un 2-0. Pel que fa al dossier de Mar Ferrando, tenim la Ciutadella, un nucli de recerca amb nou impuls a la transformació del parc i el seu entorn amb l'inici de les obres a l'antic Mercat del Peix. I pel que fa al dia d'ahir, tenim a Anna Serrano. Operació quarantena. Els passatgers de l'MV Omnius, afectat per un brot d'antivirus, arriben al Gómez Ulla, on romandran sota vigilància mèdica. Però encara tenim més articles signats, com per exemple el d'Òscar López, El ric sota el ric. Eva Vázquez, La llengua de Bertsonov. Andreu Pujol, La flama del correllengua. Xevi Sala, Els omnis no existeixen. Anna Balcells, Tempesta al canal. Èrica Casajoana, Com evitar el proper Orban. I Pons Feliu, La vigència del Mein Kampf. A la capçalera tenim entrevista a Esther Trullols, directora del Penin de Poblet, el que diu que el Parc de Prades haurà d'afrontar la massificació als gorgs dels rius. I a l'Observatori Municipal, Mercè Mapatré, Castell, Romans, Moros i Cristians. Entrevistes a l'alcaldessa Irene Navarro i al cap de l'oposició Francisco José Ponce. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. El que han set de portada també amb aquesta gran fotografia, gairebé la mateixa calcada del Punt Avui, el que ho sabem, doncs, a Hansi Flick, mantejat per tots els jugadors blaugranes, i la Lliga amb el millor final possible. Un gran Barça sotmet el Madrid al Camp Nou amb un 2-0 i ho celebra com mai. A més, tenim crisi sanitària. Els evacuats espanyols compleixen ja quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès de l'Ondius presenta símptomes mentre viatjava a París en avió. I pel que fa a les mesures, tenim dubtes sobre el temps que tindran que estar hospitalitzats. En una petita fotografia, a la banda inferior central de portada, tenim aquestes tasques de desinfecció dels trajos aïllants dels passatgers al desembarcar a Tenerife. I Europa té que augmentar un 10% la seva despesa en defensa per ser autònoma. També tenim música d'Eric Clapton, que hipnotitza el Sant Jordi. I a Barcelona són recuperats 6.500 pisos turístics il·legals. Deixem La Vanguardia i ens endinsem ja amb el Periódico de Catalunya, que també ens ha de portada amb aquesta gran fotografia on observem a Ronald Araujo aixecant la Lliga, celebrant-ho amb tots els seus companys blaugranes al Camp Nou, la vetllada d'ahir a la nit. Un cop acabat el partit, vers el gran rival, amb un contundent 2-0, el que podria haver sigut un resultat molt més folgat, i és que tenim el següent titular, Lliga de Somni. El Barça conquereix el segon campionat amb Flick, humiliant el Madrid al Camp Nou. Però encara tenim més titulars. Una comissió bilateral ratificarà el pacte govern-Esquerra Republicana. L'acord pressupostari inclou el tren orbital, la societat d'inversions i un traspàs encara per concretar. A més, tenim 8 municipis més. La mobilitat és el primer pilar de la nova àrea metropolitana de Tarragona. I tenim evacuació amb vaixell. A Espanya continua sense registrar cap cas positiu d'antivirus. A més, tenim a Mònica M. Bravo, consellera d'Afers Socials, a la que declara: els immigrants utilitzen menys recursos públics que la resta. I davant 250 empreses, Indra presenta la seva aposta industrial a Catalunya per a la defensa. I acabem aquest cop d'ull als diaris, ho farem amb El País. El que han set de portada amb aquesta gran fotografia, el que observem un grup de passatgers del creuer desembarcant ahir al port de Tenerife, de Granadilla, en presència de la UME. I amb el següent titular sobre el brot de l'antivirus. Un gran operatiu desactiva la crisi del buc MV Omnius. La major part del passatge fou evacuada, entre ells 14 espanyols que ja estan confinats en un hospital de Madrid. El president canari va tractar d'evitar el fondeig fins a última hora. I tenim editorial, el populisme perjudica la salut. Pel que fa al futbol, el Barça guanya la Lliga davant el seu etern rival. Resol el duel front al Real Madrid amb un 2-0 amb superioritat i per primera vegada s'endurà el títol en un enfrontament directe amb els blancs. Rashford deixa la seva petjada amb un gran gol i Hansi Flick un culer amb els ulls de Cruyff. En aquesta petita fotografia a la banda inferior dreta de portada tenim els jugadors a nit amb el trofeu de Lliga. Però encara hi ha més titulars. Tenim baròmetre de 40 dB. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta a Andalusia. I Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda, diu que el regal fiscal d'alguna comunitat als grans patrimonis no és just. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que reflexaven el diari El País. I fins aquí, doncs, a cop d'ull a les portades dels diaris de casa nostra, com són el Diari de Tarragona, el Diari Ara, el Punt Avui, també els d'àmbit general, com és La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i El País. Totes aquelles edicions d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Un cop repassades totes les portades dels diaris, ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general. Com sempre, des dels micròfons de Ràdio Cunit, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, aquí al Cunit al dia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
3: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
2: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
1: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Cunit.
4: Al 107.0.
5: radiocunit.org.
6: No sé què volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287.
7: Les victòries del passat.
0: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
7: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
8: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
9: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
10: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna. Online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323, Instagram, Academia Bemol 9, Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9.
11: Churreria Velo.
9: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La Churreria
11: Velo.
9: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
11: Velo.
9: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churreria
11: Velo.
9: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
11: Velo.
12: Lasciatemi cantare.
10: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Abagué número 18 de Cubellas. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubellas.com. Pizzerialagondoladecubellas.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubellas. Repetirás.
12: Un italiano vero.
13: Cafetería Panadería Nuria.
10: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
13: Cafetería Panadería Nuria.
10: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
13: Cafetería Panadería Nuria.
12: Tanto que se rompió.
10: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
12: La Marina está morena.
10: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

i ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i Nacionals de la Renfe. Recordem doncs, que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la nostra secció, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la línia R2 Sud. D'altra banda, a la R2 Nord, circulació amb demores de mitja hora de mitjana a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'origen. D'altra banda, també a Rodalies Girona, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, es reprograma l'oferta de les línies R11, RGU i R2 Nord. A més, a Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia R4 entre Terrassa i Manresa, degut als treballs de millora, al qual s'estableix un servei alternatiu per carretera entre 11:15 de la nit i 6:15 de la matinada. A més, a la R3 tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, degut als treballs de millora, que es manté el servei alternatiu actual per carretera o a tota la línia. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 entre Santa Anyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, també degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, a motiu de les obres de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A més, a la R14, també, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garrafa, el servei inicia i finalitza a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona, una incidència que afecta a totes les línies de regionals. A la R15, també, servei ferroviari entre Reus i Móra d'Ebre, Móra la Nova, deguts als treballs de millora, el qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També recordar que per més informació poden contactar amb rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí la informació ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos i mitjos ara al matí. No seran molt abundants i fins i tot aniran a menys entre mig matí i migdia, imposant-se el sol a la tarda amb algun núvol baix per al final del dia. I amb unes temperatures que han pujat, s'han situat en els 16 graus de mínima, i la màxima també pujarà, i avui podrà arribar als 22 graus, amb un aire més sec i amb un ambient una miqueta més recalentat. Això farà també que la mà, que el vent en conjunt sigui variable, amb una miqueta de mestrada del matí, però domini del xaloc al centre del dia, amb algun cop moderat, fent que la mar estigui moguda amb maror la major part del dia. Per demà esperem un temps més variable. Sí que al matí encara farà sol, amb cel clar o poc ennubulat, però a partir de migdia creixerà ennubulada i a la tarda el cel estarà més tapat i fins i tot pot caure alguna pluja feble o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt. I amb unes temperatures que baixaran aquesta nit, ja no passaran dels 14 graus, mentre que demà la màxima estarà entre els 21 i 22, amb una humitat més alta. Vents febles en domini el xaloc, com algun com moderat al migdia, i mar una mica moguda entre marejol i maror.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a la cançó del dia, el qual, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Quina cançó es proposes en el dia d'avui?
1: Doncs avui Salvador Dalí compliria 122 anys.
0: Caram.
1: Sí, va néixer el 1904.
0: Mm-hmm.
1: I posem Eugenio Salvador Dalí de Mecano.
0: Ah, mira, molt bé, doncs escolta'm, des d'aquí el felicitem allà on estigui, des del seu món surrealista.
1: Exacte.
0: I doncs, escolta'm, sempre a la nostra memòria, per la cultura també del nostre país. I també, per cert, va ser Salvador, doncs, no només Dalí, sinó Salvador de la Unió Esportiva Sant Andreu també, eh? Va fer un quadre que gràcies a ell va salvar el club de futbol.
1: Bueno,
0: doncs des d'aquí doncs, li dediquem aquest tema musical, d'acord?
1: Perfecte.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Fins demà, un petó.
0: Fins demà, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar els resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Avui comencem per el que seria l'Eurojackpot del passat divendres, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 17, 18, 31, 41, amb els sols el 6 i el 12. El cuponazo de divendres, el número premiat va ser el 3.708, 03708 de la sèrie 132. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 27, 33, 35, 39, 40, 45, 59, 60, 73, 80, 83 i 84. El sorteig midi a la data premiada és la del 29 de desembre de 2016 amb el 9 de trèvols. I el sueldazo del fin de setmana, el 12.428. 1, 2, 4, 2, 8 de la sèrie 32. El triplex de la 11, el 831, 8, 3, 1. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: A vegades ens interessa deixar clar que volem que una tasca es faci el més aviat possible o com més aviat millor. Envia la carta com més aviat possible o el més aviat millor. Correcte.
3: En aquest sentit, tingueu en compte que per influència del castellà diem expressions que són incorrectes. Com abans millor i quan abans millor són expressions calcades del castellà i són incorrectes en català. Surt de la feina com abans millor que m'acompanyaràs al metge. Incorrecte.
2: Surt de la feina el més aviat possible que m'acompanyaràs al metge. Correcte.
3: Acaba la feina quan abans millor perquè ho reclamen. Incorrecte.
2: Acaba la feina com més aviat millor perquè ho reclamen. Correcte.
3: També podem dir acaba la feina tan aviat com puguis perquè ho reclamen. Correcte.

ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujolfit, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim, 977 69 27 38.

0: que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sorprenent. Sofisticada.

Efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1258 a Corbeil, a l'illa de França, el que representants de Jaume I i Lluís XIV de França signen el Tractat de Corbeil. Seguim al 1561, on un estol de corsaris otomans capitanejats per Ochalí ataquen la vila de Sóller, a Mallorca. Els sollerics, amb ajut dels bunyolins i els aluroners, aconsegueixen repel·lir l'atac i evitar el saqueig i fer fugir l'enemic. Els fets es commemoren anualment el dia de la fira, el segon diumenge de maig i l'endemà del dia del Firó, amb una recreació de moros i cristians. I el 1717, a Cervera, es produeix la fundació de la seva universitat. El 1920, a l'Hospitalet de Llobregat, l'estat espanyol expropia la zona de la Marina de l'Hospitalet de Llobregat que agrega a Barcelona per fer un port franc en terrenys que ara pertanyen a l'autoritat portuària de Barcelona. I el 2020, a Barcelona, Narcís Comadirà guanya el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. No sé què la quarantena dels passatgers espanyols que creueu on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agur s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball, i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa, que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: No sé què volia ser de gran.
4: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
6: Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit.
7: pasión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
8: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: I ara sí, arribats a punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar. Doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, que tots sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com nosaltres, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit a majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, que com sempre tu ets el protagonista, i en agraïment en la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i també com no, doncs, promocionant tots els productes quilòmetre zero, com ha de ser, clar que sí, eh? Happy birthday to you. Ja ho sabeu, si voleu, doncs comencem a repassar tot el que ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals també tornarem a sortejar aquest divendres. Des d'aquí, doncs, també, com no, felicitar tota la gent a la que li va tocar premi la passada setmana, doncs que ja podeu venir aquí a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals que duren al cap de 15 dies i que són personal intransferibles, vals com, per exemple, el de la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic, valorat entre 5 a 20 euros. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sam i Scarafell, el tall de cabell per home o el rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. També tenim el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els vals de 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, també els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones de la Braseria i Pica de Cubelles, el mig quilo de camp picada de la Carnisseria Jaguara, també tenim el pollastre a la brasa del Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, perdó, també tenim el menú per dues persones, és que ja se fa la boca aigua, eh? De dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. També tenim la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low, i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Clar que sí! I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Volem felicitar Sant Anastasio, Antimo, Àtico, Baso, Berta, Bartilia, Cirilo, Demetrio, Diocicello, Dorotea, també Sant Eleuteri, Eliseu, Esteve Màrtir, Evili, Fabi, Florenci, Gangifu, Gualteri, Ignasi, Il·luminat, Justí, Lungí, Mamert, Marià, Mateu, Màxim, Maiolo, Mocio, Ponsi, Pons, Sisi, Susana, Tadeo i Tiziano, que pareix italiano. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem temes musicals, com aquest que ja comença a sonar per tots vosaltres, de Melodronic, I Can't Stop You. Aprofitem per donar numeret amb el número 1 a Jaume Sanz, amb el número 2 Dolors Ribó, amb el 3 Elvira Pou, amb el 4 Joaquim Gràcia, amb el 5 Montse Ribó, amb el 6 Roger Graells, amb el 7 Francesc Ripoll, amb el 8 Francesc Vives, amb el 9 Manuel Camino, amb el 10 Juan Antonio Iniesta, amb el 11 Eva de la Peña, amb el 12 Encarnal Silaga, amb el 13 Zoe Gómez, amb el 14 Fernando Gómez, amb el 15 Juan Pablo Rodríguez i amb el 16 Josep Macià i amb el 17 Joana Paredes.

Més temes musicals, més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba un tema que ens havia demanat la Nati Calaf d'Ani Red, ara que tot seguit escoltem per tots vosaltres i que sona d'aquesta manera.

segur que la recordeu, eh? Doncs bé, aquest tema musical d'El Pecado d'Annie Reid ens la demanava Nati Calaf, a la que li donem el número 18 i també li donem numeret a Juan Fernández amb el número 19. Aprofitem també per donar numeret amb el 21 Juana Jiménez, amb el 22 Vicente València, amb el 23 de Teresa Cabezas, amb el 24 Mari Carme García, amb el 25 Mabel Fontanelles, 26 Fanny Fontanelles, 27 Luis García, 28 Diana García, 29 Alberto Gil i amb el 30 Mónica Gallego.

Seguim amb els temes musicals i més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba aquest altre tema musical d'Alfred García, Els teus ulls, el que doncs també aprofitem per donar numeret amb el número 20, per cert, Alfred García. I també li donem numeret, atenció, amb el número 31, Renato García, 33, Montse Pérez, 34, Jordi Pérez, 35, Jessica Méndez, 36, Adrià Méndez, 37, Marta Palomo, 38, Fernando Guerreiro, amb el 39, Manuel López, i amb el número 40, Víctor Carreras.

Seguim amb més peticions musicals, amb més temes dels nostres oients. Ara ens havien demanat aquest tema musical, que tot seguit passarem a escoltar per tots vosaltres, d'El Canto del Loco. Zapatillas, tema que es demanava la Maria Maldonado, la que li donem el número 31. I aprofitem també per donar-li numeret també amb el... A veure... Aquí tenim aquí un problema ara. Ara, molt bé. Doncs amb el 41, Toni Caldavila, 42, Sílvia Caldavila, 43, Dani Navarro, 44, Ana Fernández, i amb el 45, Paula Luendo. Anem al 46, Conxi Villegas, 47, Meritxell Llúria, 48, Josena Flores, 49, Sara i Soler, 50, Mercè Rubio, 51, Jesús Pardo, i amb el 52, Francesc Andreu.

Més temes musicals, ara ens arriba un altre tema, en aquest cas no podia faltar en el dia d'avui, i segur que el sabeu, eh? El sap tothom! Natàlia Bada s'endú el número 53 amb el 54 Víctor Escamilla, 55 Isabel Navarro, 56 Eva Espinosa, 57 David Vidal, 58 Lalo Sendra, 59 Ingrid Ortiz, 60 Ángela Santa María, 61 Nòria Sendra, 62 Josep Macià, 63 Joana Paredes, 64 Eva de la Peña, 65 Encarna Arcilaga, 66 Zoe Gómez, amb el 67 Fernando Gómez i amb el 68 Juan Pablo Rodríguez. Primer que dediquem a tots els culers. Doncs el Barça campió.

0: fa gran.
1: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 16:15 de la tarda i sensibilització musical a 17:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 17:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
1: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Xurreria Velo.
5: A la Conca de Barberà tenim un nou hostaleria
4: Velo.
5: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
4: Velo.
5: Un espai per esmorzar, per berenar. També Conca de Barberà número 13. Xurreria
4: Velo.
5: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
4: Velo.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp. 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
6: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
5: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
7: Una dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
8: Les autoritats sanitàries franceses nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
7: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saïf Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també a la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
9: Notícies en xarxa.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro.
2: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: La Marina està morena.
1: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Esports amb Xavier Cendra. Una i 11 minutets, ja és el moment d'endinsar-nos amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba com cada dilluns, de la mà de la nostra companya, en Xavi Sandra. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Doncs, bueno, avui em vull veure una miqueta...
0: De la saca?
1: Sí, una miqueta. No sé per el motiu. Bueno, sí.
0: Ahir el Barça.
1: Va guanyar la seva 29a lliga.
0: Déu-n'hi-do. I a més amb la tan rival, eh?
1: Sí, la segona de Hansi Flick. O sea, porta 2 anys Flick amb el Barça, guanyat 2 lligues. Porta Mbappé 2 anys amb el Madrid, no ha guanyat res. I a sobre, porta el Paris Saint-Germain 2 anys sense Mbappé i ha arribat a les finals de Champions.
0: Sí, sí. O sea,
1: és increïble, eh? I us van a Madrid fa 2 anys quan el Madrid fitxa Mbappé, que venia a guanyar la Champions.
0: I tant.
1: Que això canviaria tant, eh? És increïble, però bueno.
0: Sí, sí.
1: Un partit que hi va durar 20 minuts, o sea, no va dir gent d'història. El primer gol va fer Rashford, un gran llançament de falta. Jo crec que Courtois se la va menjar perquè va pel porter, i als 20 minuts una gran jugada per banda esquerra, Olmo Sevilla amb un gran toc a Ferran Torres que afusilla a Courtois, 2-0 cap a casa, i el Barça va guanyar l'Ira per 7. Gran encerraria de la Federació Espanyola,
0: sí,
1: entregant-li la Copa al Barça. Recordem que això abans no es feia, abans no tenies que esperar el primer partit de la temporada següent que fes la Lliga. A la Lliga de Futbol, pues, el dia que guanyes la Lliga, pues, et donen la Copa. El dia que guanyes la Lliga, a casa, eh? O sigui, un pas endavant per la Lliga. Però, bueno, una Lliga que ens ha quedat una mica descafeinada, que en 3 jornades, el Barça és campió, el Madrid serà segon, el Villarreal tercer, l'Atleti de Madrid quart, i el Betis, recordem que aquest any van ser aquí a la Champions, serà cinquè, ja tenim pràcticament assegurada la Lliga, la Real Societat anirà a l'Europa League com a sisena, i el Celta també. Pot una miqueta saber qui va a la Conference League i qui serà en el descens. Ara parlarem una miqueta, recordem, perquè avui, per acabar parlant amb el Barça, avui a les 5 de la tarda hi ha la rua del Barça. Surten del Camp Nou, com per travessar les Corts, baixant pel Balmes, arriben a Passeig de Gràcia i després en tornem un altre cop fins al Camp Nou. Això per Barça, un Barça que ja doncs pot donar la temporada per tancada, perquè en què quedin 3 partits ja són 3 partits de costellada. L'únic objectiu és arribar als 100 punts, però jo crec que a 3 setmanes d'anar-te'n al Mundial no arriscant els jugadors del Barça a tindre cap lesió, i és el Barça guanyarà per deixar a punts al final de la Lliga, i veurem què passa. La cosa està més complicada per els 2 catalans. Avui juga el Girona al camp del Rayo. El Girona,
0: sí,
1: està un punt per sobre del descens. Té un partit, jo crec que bastant còmode per guanyar avui i pràcticament assegurar-se la salvació. Per què? Perquè el Rayo va guanyar el dijous a Estrasburg 0-1 i jugarà la final de la Conference League. El Rayo Vallecano jugarà la final d'una competició europea. L'únic equip madrileny i l'únic equip espanyol aquest any jugarà a principi de temporada, que el Rayo fos el que jugarà una competició europea. Doncs el Girona té una oportunitat única aquesta nit de guanyar el Rayo Vallecano i pràcticament fer un pas decisiu. Li faltaria sumar un puntet més, que seria un pas molt important per la salvació, una salvació que se li ha complicat bastant. I el que serà complicat molt és l'Espanyol. Un Espanyol que porta tota la segona volta sense guanyar un partit. No guanya des del 20 de fa... des del 20 de... Anava 5 a la Lliga per jugar Champions i ara mateix està un punt per sobre del descens. Que si l'Espanyol no guanya un partit i no aconsegueix 4 punts en 9 jornades, en els 3 partits que queda, que aconsegueix 4 punts de 9 possibles, l'Espanyol és la segona, eh? O sigui, és un cataclisme brutal. O sigui, jo mai havia vist en ma vida un equip amb aquesta mala ratxa. L'altre dia, per exemple, guanyava 0-1 al camp de Sevilla a 7 minuts al final, el porter va passar el primer gol, i el segon gol, però bueno, va ser un error arbitral perquè era fora de banda, la va entrar amb el peu, ningú va parar la jugada i en el temps de fallir li va fer el segon gol. Veurem què passa, però un moment molt delicat per l'Espanyol. a veure si surt cap endavant. I aquesta setmana tenim motos amb un maló i no correrà Marc Márquez, que avui han operat del turmell i de l'espatlla. Es va caure la cursa del dissabte a Liman i el diumenge es va operar a Madrid. I es perdrà tots 5 grans premis la Catalunya amb un maló, no estava Marc Márquez. Victòria per Jorge Martín, el primer madrileny que l'any passat va trencar-se totes les parts del cos que es podia trencar i apenas va poder córrer, que aquest any està aspirant a guanyar el Mundial, és el favorit. El Marc Márquez fora de combat pràcticament en totes les curses, doncs Jorge Martín doncs està brillant amb llum pròpia. I, bueno, el Reus va jugar partit d'anada per pujar a primera federació, va empatar 0-0 a casa amb l'Orense, amb un robatori increïble, li van fer un penal de llibre que l'àrbitre no va pitar, però bueno. I el Barça d'hoquei va jugar a la final de la Copa d'Europa d'hoquei a Portugal contra el Porto, no va poder guanyar, va perdre 3-1 amb un arbitratge bastant lamentable. Ells van dir que va ser un arbitratge molt, molt dolent. I poca una última notícia. Carlos Alcaraz no jugarà al Gran Slam de Roland Garros. Això farà que Sinner, que guanya tots els torneigs. Quan és Alcaraz, no ha fet ni més el seu número. I fins aquí tot l'esport d'aquesta setmana, Jaume.
0: Molt bé, perfecte.
1: Poca cosa més a destacar, ja pràcticament esperar ja que comença el Mundial.
0: Sí, oi? Quan comença el Mundial?
1: Pues... Si em dones un segon, t'ho dic. Espera't, vinga, exactament. Si em dones... Ho tinc aquí apuntat. Espera't un segon, eh? El partit inaugural sé que és Mèxic. Sé que el partit inaugural és un Mèxic, Sud-Àfrica o alguna cosa així. Aviam si podem entrar a veure-ho. Comença a l'11 de juny, o sigui, un mes exacte queda, eh? I el primer partit del Mundial és un Mèxic-Sud-Àfrica. Apassionant. Mèxic-Sud-Àfrica a les 9 de la nit. Els grans, Espanya, per exemple, el primer partit d'un equip gran al Mundial el tindrem el dia 14 a les 12 de la nit, que juga Brasil contra Marroc, i Espanya que debuta tard, eh? Debuta el 15 de juny a Cabo Verde. Hi ha molts partits que seran bastant infumables a la primera fase, però bueno. O sigui, clar, 40 i pico seleccions que hi ha, doncs pots esperar una altra cosa. I ja està, home, però no serà més a destacar.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi i Sandra, que vagi tot molt bé. Si de vol, ens tornem a escoltar en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, Jaume, una abraçada.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia.
0: I fins aquí l'actualitat esportiva, com sempre ens arriba de la mà la nostra companya Xavi Cendra, més informació amb el seu programa Saque de Banda, que podeu sintonitzar tots els dilluns a partir de les 10 de la nit a través dels micròfons de Ràdio Cunit.

Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-43-20, 617-58-43-20. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-43-20, 617-58-43-20. También puedes llamarnos al 977-40-52-28, 977-40-52-28. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la
2: platja. A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Ràdio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio
8: Cunit.
9: Aquest estiu refresca amb
10: Radio Cunit.
11: Radio
12: Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit. Radio Cunit.
22: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, a mí me gusta mucho Radio Cunit, ok, let's go!
23: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
24: Cada dia, de 10 a 2, a Radio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 15 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I avui, doncs, a Ràdio Cunit comença la nova programació d'estiu 2026 amb la recuperació del ventilador, el mític magazín estiuenc, que fa 5 anys que s'havia, doncs, absentat de la nostra graella i que per fi torna una altra vegada oferint una nova programació d'estiu, el qual, doncs, també en commemoració del 20è aniversari de la nostra emissora, el qual, doncs, arribarà al seu zenit el proper mes de març de l'any vinent. Com podreu advertir, doncs, a partir d'ara notareu, doncs, modificacions a la nostra graella amb aquesta nova programació, que esperem que sigui del vostre grat, programació d'estiu aquí a Ràdio Cunit. Entre altres novetats, com el ventilador o també, per exemple, el Cunit Hits, alguns altres programes seguiran en graella, com per exemple el 100% Romàntics, el qual, doncs, es realitzarà el proper dia 15 de juliol, el sorteig d'un creuer per dues persones. Gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb el suport de l'Ajuntament de Cunit. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i sorteig final. Aquest fantàstic mega creuer per dues persones, el qual farem el sorteig el proper dia 15 de juliol a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Cunit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji. Estigueu atents a la nostra sintonia. Però encara tindrem moltíssimes més novetats que mica a mica anirem desgranant de cara a aquest estiu 2026. Però encara tenim més notícies. Cunit es prepara per viure la Festa Major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats. Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran Festa Major d'estiu 2026 que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de Festa Major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol, la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercabirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugados de Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte 4 de juliol amb el bingo musical, la prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, on l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Cricetto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors amb el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilí, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebren a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és un moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, es recull, doncs, a partir d'avui, doncs, el teu mocador oficial a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense. I els alumnes de tots els nivells de l'ESO, de l'Institut d'Ernest Lluch i Martí de Cunit, han participat en aquest trimestre en un original concurs fotogràfic amb l'objectiu de conèixer millor el municipi de Cunit, la seva història i el seu patrimoni. El concurs, organitzat pel Departament de Socials del Centre i amb la col·laboració de la Regidoria de Patrimoni, consistia a captar imatges d'elements representatius de Cunit, ja fos del patrimoni material com immaterial del municipi. Els participants han fotografiat espais i símbols emblemàtics com ara l'església de Sant Cristòfol, el Fondo del Roig, diferents masies històriques emblemàtiques com ara l'església de Sant Cristòfol, doncs racons del passeig marítim i altres indrets que formen part de la identitat cunitenca. Cunit destaca pel seu patrimoni històric amb restes arqueològiques que remunten a la prehistòria i diversos elements d'interès cultural que expliquen l'evolució del municipi al llarg dels segles. A més de valorar la qualitat artística de la sotografia,

Cultura de Cunit per al curs 2026-2027. Estàs pensant a reprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals? Al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem, doncs, a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra inscripció. Recordeu que el període de preinscripció està obert del 19 al 29 de juny. De dilluns a divendres, de 9 de matí a 2:15 de migdia, i horari especial dilluns 22 de juny, de 9 de matí a 2:15 de migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en Educació Secundària, GES. Preparació per les forces de proves d'accés. Accés a cicles formatius de grau superior. Accés a la universitat per majors de 24 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica, inicial, Competic 2 i Competic 3. Alfabetització, entre d'altres. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents. El DNI, NIE o passaport, una fotografia ni de carnet, la targeta sanitària, i només per l'alumnat de GES cal aportar, doncs, també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, el Complex Cultural de Cunit, carrer de la Creueta 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé el correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per a les activitats de l'Estiu Jove 2026. Ja podeu consultar la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I una delegació de Cunit viatjarà, doncs, aquest passat dia 13 i 14 de juny a Arbas per participar en la festa local de la població occitana, en una iniciativa destinada a enfortir els llaços històrics, culturals i humans que uneixen amb dues localitats des de fa més de 3 segles. La representació cunitenca ha estat encapçalada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, que ha estat l'encarregada de donar a conèixer el patrimoni i la identitat del municipi en aquest esdeveniment. La visita suposa també el retorn institucional i cultural a la que l'any passat va realitzar a Cunit una delegació de l'entitat cultural Patrimoni d'Arbas. L'expedició ha estat formada per un total de 25 persones i compta, doncs, amb diverses activitats de promoció cultural. Entre aquestes destaca una exposició fotogràfica integrada per una vintena d'imatges dels espais i indrets més emblemàtics de Cunit, que permet als visitants descobrir la riquesa paisatgística, històrica i patrimonial del municipi. A més, la delegació ha presentat una mostra estàtica de diversos capgrossos inspirats en personatges històrics cunitencs, una iniciativa que vol valorar les tradicions populars i la memòria col·lectiva de la vila. Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració i el suport de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, que han contribuït a fer possible aquesta acció d'intercanvi cultural entre les dues localitats. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades el passat setembre avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024, després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al subterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació a totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per les entitats i la ciutadania. La rehabilitació incorporarà igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, el PIREP, una subvenció que ha permès, doncs, impulsar una actuació

0: Clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada a la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I el proper 20 de juny de 2026, el Passeig Marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista i així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Monlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també conclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per a les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets dels diversos col·lectius. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food truck per qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI i municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, organització i a la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisis de negoci, i a més la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I tenim en marxa també el dispositiu de l'any 2026 i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. Segons Eix Diari, el dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa, doncs, avui mateix el dispositiu de temporada de bany 2026, que s'estén fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment de les incidències relacionades amb el bany, amb platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de la campanya, torna a estar operatiu el visor de platges, interior.gencat.cat/estatplatges, que permet consultar en temps real l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. El dispositiu es coordina des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que enguany es reforça amb més personal i amb la col·laboració del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM. Aquesta incorporació té com a finalitat millorar la coordinació amb els municipis i els serveis de socorrisme, així com agilitzar la gestió de les incidències en el medi aquàtic. Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència i extremar les precaucions durant la temporada de bany, especialment pel que fa a la gent gran a les platges i a la vigilància dels menors a les piscines. En el cas de bany en rius, pantans i estanys, es recomana fer-ho únicament en zones habilitades. En cas d'emergència, s'ha de trucar immediatament al telèfon 112. També, doncs, a les nostres platges de Cunit comença el servei de socorrisme avui mateix, i com no, també en el marc del magazín estiuenc El Ventilador de Ràdio Cunit, també farem la crònica diària de l'estat de les platges. I el Penedès passa a ser zona única per a transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega 121 ambulàncies noves al Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir de les 12 de la nit del passat 10 de juliol, de juny, perdó. Per primera vegada, el contracte de transport sanitari del SEM incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès, implementant, doncs, des del 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per millorar la cobertura horària del servei i ampliar recursos operatius durant tot l'any. La concessió és per 5 anys i la gestiona l'empresa Falck. El model entén la regió com la formada per les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès, Garraf i una part de l'Anoia. Fins ara estava distribuïda en regions sanitàries del Garraf, Tarragona i Barcelona. La regió sanitària unificada facilita l'atenció, coordinació, prevenció i programació, incorporant 121 noves ambulàncies entre unitats de transport sanitari urgent, 31, i de transport sanitari no urgent, 90. El nou model augmenta, a més, les hores de servei fins a les 217.640 anuals. Aquest volum s'ha calculat tenint en compte l'historial de servei, però sobretot les característiques d'un territori marcat per l'elevada estacionalitat de la demanda i el creixement poblacional. El sistema contempla, a més, una bolsa addicional de 5.320 hores destinades a reforçar la resposta assistencial davant contingències, pics d'activitat o situacions extraordinàries. Es mantenen les unitats de suport vital avançat operatives, doncs, de les 24 hores al Vendrell, Igualada, Vilafranca i Vilanova de la Geltrú, a més d'un vincle i un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. La distribució garantitza una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. El nou model potencia les zones amb increment més alt d'activitat assistencial, consolidant l'ampliació de la cobertura horària de diverses unitats. Algunes ambulàncies de suport vital bàsic augmenten les hores d'operativitat a Cubelles, Vilafranca i Vilanova, que deixen de ser reforços estacionals per passar a estar actius durant tot l'any. També augmenta cobertura horària a unitats doncs ja existents en zones amb una elevada demanda, disminuint l'índex d'ocupació de les ambulàncies en els trams de primeres hores del matí i de la nit. Les unitats del Vendrell, Segur de Calafell, la Bisbal del Penedès i Sant Quintí de Mediona amplien el servei de 12 a 16 hores. Les ambulàncies de reforç d'estiu ubicades a Sitges i Vilanova i la Geltrú també passen d'un horari de 12 a 16 hores. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuen vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions, amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I és que l'Agència Catalana del Consum del Departament d'Empresa i Treball ha atès durant el 2025 un total de 2.714 consultes i ha tramitat 1.371 reclamacions a la vegueria del Penedès a través de les oficines comarcals de l'Alt Penedès, Anoia i Baix Penedès. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. La construcció de piscines privades ha crescut un 70% al Camp de Tarragona el que portem d'any, segons dades facilitades pel Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Entre gener i maig s'han iniciat 77 noves piscines, el volum més alt des del 2021, quan es va produir un fort creixement d'aquestes instal·lacions després de la pandèmia. Segons el col·legi, el repunt ha estat motivat per la percepció creixent de la calor com un factor condicionat en el confort dels habitatges. La piscina tipus que es construeix a la regió ronda els 25 metres quadrats i té un cost mitjà d'uns 11.000 euros. A Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès concentren el 77% de totes les que s'han iniciat enguany. I continuem també amb la neteja intensiva de l'Avinguda Vilanova. Els treballs de neteja intensiva segueixen avançant per millorar l'estat dels nostres carrers i espais públics. Aquests dies estem actualitzant i actuant a l'Avinguda Vilanova i altres punts del municipi amb tasques de neteja viària i manteniment per oferir un entorn més net i agradable per tothom. Aquestes actuacions tindran continuïtat en altres punts dins del pla de neteja intensiva que s'està desplegant progressivament arreu de Cunit. Entre tots i totes fem un Cunit més net i agradable. I el club esportiu Millo Cunit estarà d'enhorabona. 2 ors i 1 bronze per a Taekwondo Millo Cunit a Basauri. Gran actuació dels nostres esportistes aquest passat dissabte 13 de juny en el prestigiós Open Laura Solís de Basauri. Els nostres resultats foren excel·lents. Gisela Gutiérrez, del projecte Millo, a medalla d'or. Nada Chafeji, medalla d'or. Lola Domènech, medalla de bronze. Aitor Jardí, projecte Millo, gran participació i experiència en una competició de màxim nivell. Tota la informació a Taekwondo Millo Cunit Ponés. Taekwondo Millo Cunit Ponés. Enhorabona, doncs, a tot l'equip, i doncs seguim creixent i portant el nom del nostre municipi i també del Club Taekwondo Millo al més alt. I també anunciem que tenim un espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, aquest proper 18 de juny a l'Espai Jove, activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé al carrer dels Horts, número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Recorda, divendres 19 de juny a 5:45 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts, número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, al qual, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, el mar i una estona de connexió i benestar. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. Tenim crispetes. Recorda, aquest divendres 26 de juny a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts, número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, la qual ens recorda aquesta nova oportunitat laboral al Consell Comarcal de la nostra comarca, el que s'ha obert la convocatòria per proveir, mitjançant concurs oposició de torn lliure, un lloc de treball de tècnica auxiliar informatiu, informàtica, grup C, U, amb caràcter de funcionari interina, així com la creació d'una borsa de treball per cobrir futures necessitats del servei. Recorda, tècnica d'auxiliar informàtica, sistema de selecció, concurs, oposició, entitat convocant al Consell Comarcal del Baix Penedès, termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si tens formació i experiència en l'àmbit de les tecnologies de la informació, aquesta és una bona oportunitat per incorporar-te a l'administració pública. Consulta les bases i tota la informació de la convocatòria a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. I amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, us convidem a una tarda de cinema i reflexió a través de la projecció de diversos curtmetratges que ens ajudaran a visibilitzar la diversitat, promoure el respecte i reivindicar els drets del col·lectiu. Recorda, dijous 18 de juny, a partir de les 6 de la tarda, Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, entrada gratuïta, una activitat oberta a tothom per compartir, aprendre i continuar construint una societat més inclusiva i respectuosa amb la diversitat. I si busques una oportunitat laboral en l'àmbit de la gestió documental i arxius, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'arxivers arxiveres grup A1 destinada a cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de personal de l'ens comarcal. Sistema de selecció, concurs, oposició, termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si compleixes els requisits, no deixis passar aquesta oportunitat professional. Si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals. Curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu, la dinamització de grups i l'organització d'activitats amb infants i joves. No deixis passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral. Informa't i reserva la teva plaça. Recorda, més consultes, més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. A posteriori, en el marc del magazín El Ventilador, també, a banda del temps, tindrem també l'estat de les platges. Però ara us deixem amb la informació meteorològica que, com bé dèiem, doncs, ens facilita el nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps de Cunit avui es presenta esplèndid i molt estable, dominat pel sol, amb algun núvol puntual al matí, si és que l'arribem a veure, i a la tarda sí que podem tenir algunes bandes de núvols prims o alguns núvols llunyans, sense més conseqüències, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia movent-se entre els 20 de mínima i els 28 o 29 de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble, amb marinades de xaloc que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de major a la tarda. Demà, dia esplèndid i radiant, de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i els 30 de màxima, amb una humitat baixa. Vent feble i variable, marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos.
1: Radio Cunit.
2: 107.0.
1: RadioCunit.org.
3: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
4: 80, amb Núria Ruiz.
3: A Ràdio Cunit.
4: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
5: Jorleni.
6: Candy
7: G. I Lucho M. Somos los
5: Black and White.
7: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
5: Black and White.
7: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
3: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cunit,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de guitó amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
3: Hit Parade, el podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cunit.

0: Casas. Jordi Casas.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشي نيرين تيني.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です.
9: I'm migrated women.
10: Estou mulheres migrantes.
11: Nish tamrat tamhazat.
2: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
13: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
2: Ràdio Cunit.
16: Al 107.0. Ràdio Cunit.
2: 107.0.
16: RadioCunit.org.
17: El programa Revival, on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
12: ei, ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
17: A Ràdio Cunit.
12: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
18: Yor Lenny,
19: Candy
20: y Lucho en Somos
21: los Black and White.
20: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
21: Black and White.
20: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
2: Cocodril Club.
22: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o el xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva volta com a mito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
3: Hit Parade, el podràs escoltar tots els dissabtes

0: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio.
3: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
4: Amb Albert Malla.

0: Moltes gràcies.
1: Com ell mateix diria fa alguns anys, fora plaent rebre amb un fort aplaudiment a Joan Isaac. Joan Isaac amb nosaltres aquesta nit feliç aquí a Lleida. Joan Isaac, que és un home que no sé si estarà acostumat a les fans, però em sembla que aquí en tens moltes.
2: Sí, és acollonant això, estic molt acollonant. Però és molt maco, de veritat, és molt maco. És la primera vegada que faig una cosa d'aquestes, és molt maco. Gràcies per haver vingut.
1: De veritat que li agraïm a Joan Isaac que estigués aquí aquesta nit, perquè sabem que no està acostumat a fer aquest tipus de coses en discoteques. Lo d'ell és un palau, és un auditori, és una altra història.
2: Bé, però, jo...
1: però em sembla que no et trobes gens desplaçat, perquè veus que aquí aquesta gent t'està enviant carinyo, t'està enviant amor.
2: En absolut. Suposo que deu ser una mica el mig lleidatà que jo porto dins, però estic molt sorprès i molt content, i a les dues i quart no he cantat mai, però intentaré fer-ho bé. Moltes gràcies una altra vegada.

0: Barcelona es radio.
1: Connecto el detector, muevo el dial de la radio. Fins aquí un nou capítol de 80 minuts de Una vida de ràdio. Us hi esperem en l'emissió del pròxim capítol a la mateixa hora i en aquesta mateixa emissora.
2: Amb Albert Malla.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
3: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modular.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Molt bon dia i benvinguts en aquesta nova edició del Baix Penedès al dia, un programa que realitzem conjuntament amb complicitat amb el Consell Comarcal de Baix Penedès, les cinc emissores de la nostra comarca del Baix Penedès. Des d'aquí doncs saludem a tots els nostres companys, tant de Calafell Ràdio com també de Ràdio L'Arbós, de Domenys Ràdio, Ràdio Bellvei, també doncs a Ràdio Televisió del Vendrell i com no des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual doncs comencem aquesta nova edició d'aquest programa Baix Penedès al dia, al qual avui tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer, el qual en aquests moments ja està entrant aquí en els nostres estudis de Ràdio Cunit, doncs per oferir-vos aquesta edició d'aquest espai, al qual doncs, com no, oferim quinzenalment a través dels micròfons de les cinc emissores de la nostra comarca. I doncs, com no, ara sí, doncs entrem en matèria, donem la benvinguda a l'alcalde de Calafell i també doncs, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer. Què tal? Estem? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: President, arribem al darrer any del mandat. Quin balanç fa d'aquest curs polític al capdavant del Consell Comarcal del Baix Penedès?
2: Bueno, doncs jo crec que ha sigut un balanç positiu, o és un balanç positiu. Encara queda un any per acabar el mandat, però sí que ja estem complint forces objectius dels que teníem previstos. I bé, no podem fer altra cosa doncs que això, no? Valorar-ho positivament, perquè s'han engegat molts projectes importants a la comarca. Estem també doncs, mirant de fer una nova seu del Consell Comarcal, on poder millorar, optimitzar els serveis, i també doncs, el pla territorial que també s'ha engegat a través de la Generalitat, doncs, que també ens permetrà planificar i preveure doncs, el creixement que tindrà la comarca.
1: Molt bé. Un dels projectes més reivindicats és la nova comissaria dels Mossos. En quin punt es troba actualment?
2: Bé, doncs fa poc es va anunciar, no?, per part de la consellera, la Núria Parlon, la consellera d'Interior de la Generalitat, doncs que puguem tenir aquí al Baix Penedès, més concretament a Can Tregalafell i Cunit, una nova comissaria de Mossos d'Esquadra. Això és una notícia importantíssima, perquè en principi doncs, només hi ha la del Vendrell i ara doncs, ja passaríem a tenir dues, i per tant es duplicaria el nombre de comissaries. És una reivindicació que portem ja uns quants anys fent i uns quants anys demanant entre Calafell i Cunit, i això doncs, permetrà doncs, que quan aquesta comissaria estigui construïda puguem tenir Mossos d'Esquadra en els municipis de la costa, de Calafell i Cunit, i la del Vendrell doncs, serveixi més també per atendre municipis de l'interior que no tenen policia local, que no tenen tanta mitjans de seguretat, i això doncs farà que tinguem més seguretat en global a la comarca.
1: Molt bé. I què suposarà aquesta infraestructura per la seguretat de la nostra comarca?
2: Jo crec que millorarà moltíssim i bé, doncs, també donarà molt més servei, sobretot a les poblacions doncs, de costaneres, ja dic, que pateixen un increment important de població a l'estiu. I bé, crec que doncs una mica és un objectiu, no?, que teníem entre Calafell i Cunit, doncs de poder tenir aquesta nova comissaria, poder-la ubicar en un lloc cèntric. Estem intentant ara ja buscar l'emplaçament, a veure quants metres fan falta i parlant amb la Generalitat a veure doncs, quina dimensió ha de tenir. I a partir d'allí doncs, el que es farà és l'adquisició del terreny on te poder-la fer i després doncs, ja la construcció. No? I jo crec que això doncs, donarà molt de servei, ja dic, a Calafell i Cunit, que ara doncs, el tenir la comissaria al Vendrell es cau una mica més lluny i a més ja dic que normalment els Mossos han d'atendre també municipis de l'interior de la comarca que fan doncs, que l'atenció a la costa doncs, a vegades no sigui suficient. No? I per això doncs, jo crec que aquesta comissaria serà més important perquè doncs, donarà un servei més important on hi ha més població, que és a Calafell i Cunit, conjuntament doncs, fins i tot superem amb nombre d'habitants a el que és el Vendrell, i creiem doncs, que això doncs, donarà servei a molta més gent.
1: Uh-huh. Hi ha un calendari aproximat perquè sigui una realitat, això?
2: Bueno, el calendari jo crec que el va marcar una mica la consellera, que va dir que abans de final de legislatura, que queden 2 anys, el voldria tenir feta. És un calendari molt optimista, evidentment, però sí que nosaltres estem treballant doncs, des de l'Ajuntament de Calafell per poder fer, doncs, tenir aquest terreny i immediatament doncs, ja posar-hi la construcció doncs, el més ràpid possible, que evidentment doncs, ara amb el pressupost de la Generalitat doncs, demanarem els diners que ja els comencin a posar per posar, doncs, per fer aquesta comissaria que sigui una realitat el més aviat possible. Però ja dic, la consellera va marcar un calendari de 2 anys que jo crec que és molt optimista, però sí que, bueno, doncs intentarem complir-lo.
1: Molt bé. Canviant de tema, passem ara a tractar, doncs, sobre la nova seu del Consell Comarcal. Aquest organisme continua treballant en el projecte d'una nova seu. Per què és necessària?
2: Doncs perquè bàsicament ara tenim 7 o 8 edificis diferents on els treballadors estan escampats, repartits, i això fa molt difícil que puguin treballar conjuntament. I a més, doncs, maregem a la gent, no? Perquè els diem, ara, vostè ha d'anar en aquell edifici d'allà, vostè ha d'anar a l'altre, no? Vostè, si vol això, ha d'anar aquí al davant, no? I llavors, pues, és una manera, doncs, de poder donar millor servei a tothom, a la gent, concentrant-los en un sol edifici. D'aquesta manera s'optimitzen recursos, també, doncs, alhora, doncs, es treballa més, de manera més coordinada, i es dona un millor servei, no? I per tant jo crec que el que hi hagi una referència de que el Consell Comarcal estigui en un sol edifici facilita molt més les coses a tothom, i que la gent, doncs, que necessita d'aquests serveis, majoritàriament de municipis de l'interior, que són municipis més petits, doncs tinguin una referència clara, i no ara com ara que tenim 6 o 7 edificis i a més estem pagant lloguers, estem pagant doncs, moltes despeses que tenint una seu pròpia doncs no pagaríem.
1: Molt bé. En quin punt es troba, doncs, el projecte, i quins serien els terminis que es plantegen?
2: Doncs mira, fa poc ens ha entrat ja el projecte definitiu, el projecte executiu. Té un cost de 7,7 milions d'euros, té un cost important, i en principi doncs, són 5 milions i pico més IVA, i ara doncs, el que farem és demanar diners també a la Generalitat, demanarem diners a la Diputació per poder finançar aquesta obra, però ja en principi l'estan informant ja els tècnics del Consell, estan ja preparant doncs, l'expedient per demanar llicència d'obres ja en l'Ajuntament del Vendrell, en un terreny doncs, que ens ha cedit el propi Ajuntament del Vendrell ja fa uns mesos, i que doncs, ara doncs, ja amb això doncs, podrem demanar la llicència i podrem doncs, començar a preparar la licitació de l'obra. Està previst en principi fer un préstec de 7,7 milions que s'amortitzarà segurament abans de 2 anys, perquè entre que els diners que tenim de romanents més els diners que podem aconseguir de la Diputació i de la Generalitat, doncs aquest préstec segurament el tindrem amortitzat abans de 2 anys d'iniciar la construcció, i per tant està previst doncs, un finançament que no carregarà ni llestarà el Consell Comarcal amb crèdits ni amb altres coses doncs, que despeses que puguem doncs, tenir. No? Per tant, jo crec que està plantejada una operació molt, molt senzilla, però que s'ha de complir aquests terminis, i ja dic que doncs, estem treballant perquè això sigui possible.
1: I quins serveis permetrà doncs, millorar la ciutadania?
2: Bé, doncs això, no? Bàsicament una millor atenció. Ara tenim doncs, diferents edificis on es fa atenció al públic. Aquesta manera estarà tot centralitzat, s'optimitzaran les sales de reunions, les sales d'atenció al públic, els espais, tindrem una centraleta única també, amb un lloc doncs, d'atenció inicial doncs, únic, amb una sala d'espera, i després doncs, també ja dic, el que permetrà sobretot és que els departaments del Consell Comarcal, serveis socials, ensenyament, tots els que tenim a habitatge, tots treballin d'una manera més coordinada i més eficient, i alhora doncs, hem previst un gran espai de treball on es pugui adaptar el creixement que pugui tenir el Consell, el nombre de persones doncs, que tinguem en plans d'ocupació que puguem tenir en un moment donat, i hem fet unes oficines, doncs, un projecte molt modern, doncs, ja pràcticament per actualitzar i modernitzar aquest Consell Comarcal.
1: Fa pocs dies els alcaldes van poder conèixer els avenços del Pla Territorial del Penedès. Quin seria l'impacte doncs, per a la nostra comarca?
2: Bueno, l'impacte és total, perquè l'impacte, el que defineix el pla és doncs, quines infraestructures hi han d'anar i quins municipis han de créixer, quins municipis han de tenir noves activitats econòmiques, quins municipis, doncs, quins espais s'han de preservar, vull dir, l'impacte és, jo crec que és molt important, no? Sí que és veritat que després s'han d'adaptar els planejaments dels diferents municipis, i això doncs, ja és una feina d'una altra escala, no? Però sí que, en principi, el Pla Territorial el que ens dona és, ja dic, instruments per poder planificar el territori, per poder generar doncs, això, expectatives de que es puguin ubicar en la comarca llocs de treball i que puguem compensar d'alguna manera el creixement que estem tenint, amb què la gent doncs, que ens ve a viure aquí doncs, no s'hagin de desplaçar per anar a treballar, sinó que puguin trobar també feina aquí en la comarca, i això doncs, evidentment suposa doncs, haver de fer aquesta planificació, que és aquest pla territorial, que fa uns quants anys doncs, que reivindiquem i que demanem i que ara doncs, sembla que ja es torna a activar i es torna a posar en marxa.
1: Uh-huh. I quines són les principals preocupacions o reivindicacions que la comarca ha traslladat al govern?
2: Bueno, hem traslladat, jo crec que cada ajuntament ha fet les seves

0: que després ja ens permeti doncs, això, no? Absorbir aquest creixement que es preveu a la comarca, però també alhora generar llocs de treball i generar serveis i generar doncs, ocupació necessària per poder doncs, fer que la gent no s'hagi de desplaçar per anar a treballar, sinó que ho pugui tenir aquí dintre mateix doncs, a la comarca del Baix Penedès.
1: Uh-huh. És una oportunitat per ordenar el creixement futur del territori, no?
0: Sí, clar, per exemple, hi ha projectes importants com l'Idiada 2, no? Que també és un altre dels projectes doncs, que també s'està treballant amb la Generalitat, i això doncs, farà que la comarca tinguem zones amb nous llocs de treball. El tema d'ampliar l'hospital també és un tema important, que també doncs, generarà llocs de treball nous, i també doncs, estem, ja dic, treballant amb altres coses en el territori també per poder fer doncs, que això, no? Que la gent que ens ve a viure aquí i que decideix doncs, ja fer aquest pas, que a vegades és de segona residència primera, la major part dels casos, però en altres no, en altres venen perquè doncs, pel preu de l'habitatge doncs, segurament troben habitatge més econòmic en aquesta zona que no a dintre de lo que és la pròpia ciutat de Barcelona o de Tarragona, i per tant doncs, això és el que hem d'intentar doncs, resoldre, no? Aquest equilibri entre persones que ens venen a viure i llocs de treball que hem de generar per poder doncs, donar-los sortida i que no hagin de dependre tant de rodalies o dependre tant d'altres mitjans de transport que per anar a treballar al lloc on tenen la feina. No?
1: Uh-huh. Canviant de tema, si li sembla, passem a l'apartat de residus. El nou contracte de residus ha estat un dels grans reptes dels darrers anys. Quin balanç en faria?
0: Bé, jo crec que encara és aviat per fer balanç. Pràcticament s'ha posat en funcionament aquest mes de gener. Són molts municipis, són 9 municipis que s'està fent un desplegament doncs, ja d'aquest nou contracte. Alguns ho han iniciat el mes d'octubre, novembre i desembre, abans d'acabar l'any, però altres doncs, ho han començat a fer a partir d'aquest gener, i encara s'està fent, no? Tot aquest desplegament de diferents serveis. Hi ha municipis que han optat per la recollida porta a porta, en altres municipis que han optat pels contenidors intel·ligents, amb un objectiu molt clar, que és reciclar i aconseguir que situar-nos a la comarca en el 60% de recollida selectiva, i aquest és l'objectiu que tenim traçat i que tenim marcat. Sí que és veritat doncs, que cada municipi doncs, tenim diferents, bueno, diferents problemàtiques. Doncs, veiem que el porta a porta a vegades doncs, costa de fer entendre la població, el tema de contenidors intel·ligents també, sobretot perquè tenim en molts llocs població flotant, que només ens venen el cap de setmana o que ens venen només a l'estiu, i això doncs, implica que aquesta gent doncs, no tingui la targeta segurament, o no hagin tingut la formació o la sensibilització que hem fet amb les altres persones que hi viuen. I bé, doncs s'està treballant amb això, s'està treballant perquè no hi hagin aquests problemes, perquè doncs, hi hagi doncs, més reciclatge i que puguem doncs, facilitar a tothom que pugui escollir, no?, amb quin contenidor deixar la brossa i d'aquesta manera fer un millor servei.
1: Molt bé, alguns municipis han hagut d'adaptar-se als sistemes de recollida. Doncs ens estava explicant una miqueta l'evolució de la situació, com ho podria valorar ara actualment?
0: Bé, això, doncs...
1: Ha millorat o no?
0: Bueno, en principi sí. Les primeres dades que tenim, la majoria de municipis on hem començat, en aquelles zones que hem fet ja doncs, el nou servei, s'estan complint els objectius. S'està complint, la majoria sí que estan superant el 60% de selectiva, ja dic, i fins i tot en els que estan fent porta a porta, doncs el percentatge és superior, no? Puja més del 85-90%, i per tant doncs, estem tenint unes bones dades. També el que passa que s'ha de millorar doncs, perquè molta gent doncs, que estaven en aquesta zona llançant la brossa doncs, segurament s'han anat a altres zones a fer-ho, no? I això doncs, també és una de les coses que s'ha de millorar, però en principi ja dic, els objectius s'estan aconseguint, almenys amb les primeres dades que tenim, però hem de continuar, no hem de baixar la guàrdia perquè hi ha molts problemes, moltes casuístiques, hi ha molta gent encara incívica que deixa les brosses fora del contenidor, i això doncs, és un problema que hem de resoldre i hem d'intentar doncs, fer que la gent doncs, llenci la brossa al contenidor que toca.
1: Uh-huh. Aquest estiu es posarà en marxa una campanya per conscienciar turistes i residents. Quins objectius es persegueixen?
0: Sí, bàsicament és això que dic, no? que tenim una població flotant important, que tenim molta gent doncs, que ens ve de fora, que segurament no saben a hores d'ara encara quin sistema s'ha canviat i quin sistema s'ha implantat en el seu barri o en el barri on estiuegen, i això doncs, implica que hem de fer un esforç important quan vingui aquesta població d'explicació, d'estar al carrer, d'una mica doncs, de formar, no?, de quina manera s'han de reciclar en cada un dels barris. I ja dic, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar com funciona el porta a porta, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar el tema de les targetes intel·ligents, aprofitar també per repartir-les si no les

0: tenen, i d'aquesta manera doncs, fer que també formin part d'aquesta solució, no? De donar a la comarca un 60% de recollida selectiva, que és l'objectiu.
1: Uh-huh. Passem a sanitat. La Generalitat ha confirmat noves inversions a l'Hospital del Vendrell. Què representen aquests 9 milions d'euros anunciats?
0: Bé, doncs és una part del finançament, no?, que teníem previst. En principi doncs, és una bona notícia perquè doncs, això doncs, ajudarà doncs, a tirar endavant aquest hospital, que ja ho està fent, la Fundació, bueno, la xarxa Tecla, en aquest cas, a través del seu propi finançament, però que després aquí hi ha aquest retorn de la Generalitat per poder fer front a aquesta obra, que és una obra més important encara, és una obra de prop de 50 milions d'euros i que, a més, doncs, necessita un equipament posteriori de 9 milions d'euros més. No? Per tant, és una obra molt important, és una ampliació d'aquest hospital que ja en el seu moment, quan es va obrir, ja es va dir que seria petit i que era petit, i ara doncs, el que estem fent és que estigui d'acord amb la població que tenim ara. No? Sí que és veritat que encara trigarem 2 o 3 anys a obrir-lo, que estigui ja en funcionament, que estigui doncs, ja complert amb tot l'equipament i tots els serveis que ha de donar, però en principi és una millora molt important per a la comarca i que a més és un dels motius per la qual doncs, encara molta gent no ha fet el pas d'empadronar-se, no? De que tinguem uns serveis sanitaris bons i que tinguem doncs, també doncs, això, no? Un metge més proper, uns serveis, uns especialistes més propers, i creiem doncs, que ha sigut un encert, no?, poder fer aquesta ampliació i donar millor servei a la població en general, perquè doncs, molta gent que ja dic que està vivint aquí i que tenen els especialistes doncs, a Barcelona o en algun altre hospital i no fan el pas d'empadronar-se, doncs, puguin tenir la sanitat més a prop en l'Hospital del Vendrell i puguem doncs, donar-los un millor servei més a prop de casa seva. No?
1: Molt bé, s'ha tirat temps a sobre. Passarem doncs, a preguntar 3 temes més bé. I ja acabarem. Parlem, per exemple, del bus express, el bus express directe entre les Penedès i Barcelona. És una reivindicació històrica. Hi ha algunes novetats?
0: Bé, doncs això, no? Precisament la novetat és que s'ha implantat el bus express, perquè fa 2 anys no teníem, no? I això doncs, és una novetat. I estem molt satisfets, sobretot als municipis doncs, que dona servei, perquè és una reivindicació que teníem, no de substitució ni de ser una alternativa a Rodalies, sinó que era un servei complementari, sempre és un servei doncs, que fa uns altres trajectes, que recull en uns altres horaris, uns altres població, tipus de població, i té unes destinacions diferents que la pròpia Rodalies, però sí que ara, doncs, aprofitant també doncs, que la gent que s'està doncs, amb aquest aspecte de Rodalies doncs, no s'està fent el servei de manera òptima, diguem-ho així, doncs s'ha evolucionat molt més amb el tema del transport per carretera, amb el tema del bus express, i molta gent doncs, el fa servir com a alternativa. Ja dic, no és el plantejament inicial, no era aquest, però sí que veiem doncs, que hi ha un percentatge molt alt d'utilització i en principi, doncs, per exemple, les expedicions que hi havia des de Calafell i Cunit, que eren 4 al dia, doncs ara s'han incrementat moltíssim, no? N'hi ha, si no recordo malament, són 11, no? Per tant, doncs, s'han fet moltes més expedicions i tenim molt més servei i creiem doncs, que hem aconseguit un objectiu que havíem demanat i, a més, doncs, el govern de la Generalitat està per la labor i ho ha fet de manera bastant ràpida i ho ha implantat de manera bastant àgil i, bueno, creiem que hem d'estar satisfets, tot i que sempre pendents i vigilant de que aquest servei, doncs, si el fa servir molta més gent, doncs continuar demanant més freqüències i més autobusos. No?
1: Molt bé, i ara que estem a les portes de l'estiu, el Baix Penedès està treballant per consolidar-se com una destinació turística durant tot l'any. Quines línies estratègiques s'estan impulsant?
0: Doncs estem treballant bàsicament 2 línies diferents. Jo diria que una és a nivell individual de municipis costaners, que cada un d'ells doncs, també està treballant amb la seva programació, amb les seves inversions en el territori. Per exemple, aquí a Cunit doncs, teniu prevista la futura piscina d'onades, no? Que serà un càmping i que també és un equipament doncs, important a nivell turístic. A Calafell doncs, s'està treballant també per fer un hotel de 5 estrelles amb un palau de congressos i per tant també serà una inversió important a nivell turístic doncs, pel territori, que ens aportarà turisme que ara no tenim i que ens aportarà doncs, gent que ara no ens ve. I això doncs, és una cosa positiva perquè al final doncs, ens referma com a destinació turística i això farà doncs, que sigui més important aquest actiu. I per què és important aquest actiu en el territori? Doncs perquè precisament a la costa no vivim dels polígons industrials, no vivim de les àrees logístiques, no vivim de no tenim indústria, no? Per tant, hem d'apostar pels serveis, hem d'apostar pel turisme, hem d'apostar per tipus doncs de lo que és treball, ocupació, doncs en aquesta línia i aquestes inversions doncs per nosaltres són importants per generar llocs de treball, no? I per generar doncs això que dèiem, no? L'equilibri entre les persones que ens venen a viure i els llocs de treball que puguem generar. I a l'interior també s'està treballant en un projecte conjunt els diferents municipis amb la Diputació de promocionar el turisme de l'interior. A l'interior tenim també molt de potencial, tenim un parc aquàtic com és el del Vinyana, l'Aqualeón, tenim també elements importants arquitectònics i que de museïtzació també doncs, que podem oferir, com és el cas de la Giralda de l'Arbós, i també tenim molt de patrimoni natural, com per exemple el Montmell, no? Tota l'àrea recreativa forestal del Montmell, doncs, que és una zona doncs molt gran i molt atractiva per poder passejar i poder doncs, fer turisme sostenible, turisme caminant, turisme en bicicleta, i creiem doncs, que també és un dels elements a potenciar.
1: Molt bé, i per acabar, si hagués de definir amb una sola paraula o una sola idea el moment que viu avui al Baix Penedès, quina seria?
0: En podríem posar moltes de paraules, no? Però que està clar que estem patint un creixement molt important, aquest és una realitat, no? I el que estem fent és aprofitant una mica les oportunitats que hi ha, els projectes que hi ha al territori per intentar, doncs, ja dic això, compensar una mica el que és el creixement que estem tenint, en generar llocs de treball, en generar riquesa, en generar economia, perquè som la comarca doncs, amb més índex d'atur de Catalunya i, per tant, doncs, ho hem de deixar de ser. I, a més, doncs, això... pues facilitar que la gent doncs pugui treballar en el territori i no ens convertim en unes ciutats dormitoris que hagin d'anar a treballar fora i dormir aquí, no? I això és el que estem intentant fer, intentar equilibrar, ja dic, el que és el treball, com pues generant nous atractius turístics, nous equipaments, nous serveis, noves zones logístiques, noves zones de, com per exemple l'Idea de Dos, no? Que tinguem també doncs temes doncs de I+D, i creiem doncs que d'aquesta manera també és una manera doncs d'això, no? D'equilibrar el territori i d'intentar fer que aquest creixement doncs no sigui tan perjudicial, sinó que sigui un creixement, aprofitar aquesta oportunitat per poder també créixer a la comarca amb el que és la part econòmica.
1: Molt bé, doncs fins aquí la nostra entrevista. Senyor Ramon Ferrer, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, moltíssimes gràcies per la gran tasca que realitza des del mateix Consell i també per atendre els micròfons del Baix Penedès al dia, d'acord?
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies i bon estiu. Adéu-siau, bon dia.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: I tot seguit passem doncs a repassar les notícies que ens arriben a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, per cert, obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball de treballadores de treballadors socials grup A2. El termini de presentació serà el 19 de juny d'aquest any. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arxivers d'arxiveres grup A1 amb termini de presentació el 10 de juliol. El Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició també de torn lliure per proveir amb caràcter funcionari interí un lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar informàtica grup C1, on el termini de presentació serà el 10 de juliol. Més notícies. També tenim ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedès.cat. I per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de Baix Penedès al 977 67 58 17, 977 66 58 17, o bé al correu electrònic borsahabitatge@baixpenedès.cat. I també recordem que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per a presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal a baixpenedès.cat. De forma presencial, a l'oficina del Registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del centre número 5 de dilluns a divendres de 9 de matí a 2 de migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també tenim la convocatòria per sol·licitar doncs, ajuts individuals de menjador pel curs vinent. La convocatòria pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació, a l'IDCAT, IDCAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia, doncs, el qual podreu trobar a la mateixa pàgina del Consell Comarcal. L'opció de cita prèvia estarà disponible a partir doncs, del passat dia 13 d'abril, el qual està a vigència. El dia de cita ha de portar imprès la sol·licitud totalment emplenada i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació es va obrir el passat dia 20 d'abril i roman obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la relació de la beca a l'inici de curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin també tramitar. I a més també tenim nova edició del programa Consolida't adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes on l'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en hàbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal de Baix Penedès a través del correu ocupació@baixpenedes.cat o bé del telèfon 977 157 167, 977 157 167. També tenim el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplacen als ajuntaments. I és que aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I també tenim ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen, doncs, les ludoteques comarcals als diferents municipis de la nostra comarca. Un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat, www.baixpenedès.cat i a les seves xarxes socials. I fins aquí el Baix Penedès al dia, el qual des d'aquí doncs realitzem en conjunt les 5 emissores de la nostra comarca i amb la complicitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Us ha parlat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, el qual us agraeix doncs la vostra sintonia i us encomana a la propera edició d'aquest espai en la temporada vinent. Bon estiu a tots i fins aquí doncs el nostre espai Baix Penedès al dia, amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Iran, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no seran immediates després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica del pacte ha estat immediata amb la caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini.
1: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
0: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets de Vallès ja retirat encara provoca retencions direcció a Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP7 a Cerdanyola, direcció Girona, continua deixant un carril tallat i també un camió avariat a l'A2 al Bruc també deixa un altre carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
4: 107.0
5: FM.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dimarts, dia 16 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Una delegació de Cunit va participar els dies 13 i 14 de juny en la festa local d'Arbàs, a Occitània, en una iniciativa destinada a enfortir els llaços històrics, culturals i humans que uneixen les dues localitats des de fa més de 3 segles. La representació cunitenca va estar encapçalada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, encarregat de donar a conèixer el patrimoni i la identitat del municipi durant aquesta trobada. La visita va donar continuïtat a l'intercanvi institucional i cultural iniciat l'any passat amb la visita a Cunit d'una delegació de l'entitat cultural Patrimoni d'Arbàs. L'exposició va estar formada per 25 persones i va incloure diverses activitats de promoció cultural. Entre aquestes va destacar una exposició fotogràfica amb una vintena d'imatges dels espais més emblemàtics de Cunit, que va permetre als assistents descobrir la riquesa paisatgística, històrica i patrimonial del municipi. La delegació també va presentar una mostra estàtica de diversos capgrossos inspirats en personatges històrics cunitencs, una iniciativa que posa en valor les tradicions populars i la memòria col·lectiva de la vila. Aquest projecte va comptar amb la col·laboració de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, que van contribuir a fer possible aquesta nova acció d'intercanvi cultural entre les dues comunitats. I el Complex Esportiu Municipal Els Joncs organitza el proper dissabte 20 de juny una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra, a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França per al nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com a un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, Masterclass de Cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. A un quart d'11 del matí, esmorzar saludable, una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació, una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per a moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat de grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM Els Joncs es convida a tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o l'acompanyant doncs els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I l'Ajuntament de Cunit ha participat aquest passat divendres, dia 12 de juny, en el primer congrés del Govern de la Dada, celebrat a Salou i organitzat per l'Ajuntament de Salou. La representació municipal ha estat encapçalada per la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència, amb l'assistència del regidor David Marquínez i membres del seu equip. La jornada ha reunit representants de 28 ajuntaments d'arreu de Catalunya, així com professionals especialitzats en transformació digital i administració pública, amb la participació de l'Administració Oberta de Catalunya, organisme supramunicipal de referència en la modernització del servei públics digitals. El Congrés ha servit com a espai de trobada per a compartir experiències, projectes i bones pràctiques relacionades amb la gestió de les dades a les administracions públiques. Durant la jornada s'han abordat qüestions com la qualitat de la dada, la interoperativitat entre administracions, la presa de decisions basada en dades i els reptes que plantegen les noves tecnologies en l'àmbit de la gestió pública. El regidor David Marquínez ha destacat la importància d'aquest tipus d'esdeveniments per a continuar avançant en la transformació digital dels ajuntaments. Les dades són un actiu estratègic per a qualsevol administració, especialment pel que fa a la sobirania de la dada. Una gestió adequada de la informació ens permet oferir millors serveis, optimitzant recursos i prendre decisions més informades en benefici de la ciutadania.
Marquinet també ha valorat positivament la possibilitat de compartir experiències amb altres municipis. Aquest congrés ens ha permès conèixer iniciatives innovadores que s'estan desenvolupant arreu del territori i establir contactes amb altres administracions que comparteixen els mateixos reptes en matèria de digitalització i govern de la dada. També esperem que aquesta trobada serveixi per impulsar una col·laboració més transversal entre administracions i facilitar l'intercanvi de solucions davant problemàtiques compartides. La participació de l'Ajuntament de Cunit en aquest congrés s'enmarca en el compromís municipal amb la innovació, la transparència i la millora contínua dels serveis públics, així com en la voluntat d'incorporar noves eines i metodologies que contribueixin a una administració més eficient, moderna i orientada a les necessitats de la ciutadania. Amb l'assistència al primer congrés del govern de la dada, l'Ajuntament de Cunit reforça la seva aposta per l'ús responsable i en local de la dada en el procés de transformació digital com a eina per millorar la gestió pública i la qualitat dels serveis municipals. I Cunit ja ho té tot a punt per celebrar la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cerc Cabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte, dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Duixa. Seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fugazos d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical i la primera prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, eixerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb les joves diables de Cunit tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan divertides com la tercera edició de la SOAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Crecheto, doncs els concursos de fruites, de truites i reposteria de l'Ateneu Cultural al Badec Unit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra també Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que s'estan obrint a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny, recull el teu mocador també a l'oficina de turisme. El teu mocador oficial, recorda, de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Recorda, doncs, l'oficina de turisme reparteix els mocadors oficials de la Festa Major des d'ahir mateix, on l'Ajuntament recorda que les unitats són limitades, s'establirà un màxim per recollir de 2 mocadors per persona i es repartiran fins a esgotar les existències de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia. A més, s'ha estrenat una nova cançó d'aquesta Festa Major d'estiu 2026 dels Mullats i dels Cremats, el qual escoltem exclusiva a través dels micròfons de Ràdio Cunit.

0: Escoltant-nos la cançó oficial de la Festa Major d'estiu 2026, Mullats i Cremats. A més, tothom es pregunta qui farà el pregó de la Festa Major d'estiu. Ell és d'aquells que ha crescut corrent pels nostres carrers i que s'estima conit com ningú. Avui us portem una pista definitiva. Ha canviat el croissant per un micròfon. Sabríeu reconèixer de qui es tracta? Podrem llegir els comentaris a la web de l'Ajuntament, doncs també a les xarxes socials i al Facebook de l'Ajuntament de Cunit. Aquest divendres desvetllarem el misteri. Però encara tenim més temes per compartir amb tots vosaltres a través de la nostra sintonia. Escoltarem aquesta cançó sencera al llarg de tota la nostra jornada en el magazín del Cunit al dia... Bé, del ventilador, vaja, que el que hi ha, doncs estem a la programació d'estiu d'aquí, de Ràdio Cunit. Seguim amb més temes a tractar. Continuem també amb la neteja intensiva de l'Avinguda Vilanova. Els treballs de neteja intensiva segueixen avançant per millorar l'estat dels nostres carrers i espais públics. Aquests dies estem actuant a l'Avinguda Vilanova i altres punts del municipi, amb tasques de neteja viària i manteniment per oferir un entorn més net i agradable per tothom. Aquestes actuacions tindran continuïtat en altres punts dins del pla de neteja intensiva que s'està desplegant progressivament arreu del nostre municipi. I sobre el període de preinscripció al CFA Dolors Paül de Cunit per al curs 2026-2027. El que s'està doncs, pensant a reprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'han confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. Recorda que el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2:15 de migdia. I en horari especial, dilluns dia 22 de juny, de 9 del matí a 2:15 de migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, el GES, i preparació per les proves d'accés. Accés a cicles formatius de grau superior i accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys. Idiomes, cursos de català, castellà i anglès. Informàtica, inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: el DNI, el NIE o el passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Tu veuràs el nostre centre a la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem! Recorda, complex cultural de Cunit, al carrer de la Creueta número 17, a la planta baixa. O bé trucant al 977-67-4601, 977-67-4601, o al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I tenim també la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga. Aquest diumenge 21 de juny a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial amb el treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per l'activitat d'estiu Jove 2026. Joves, ja podeu consultar la programació d'estiu, doncs, Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. Al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme. De 7 del vespre a 11 de la nit, una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de la Frida Latter i Barry Norton, així com les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra food trucks per a vulgui doncs, a gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia, on també hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI Municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit també a través dels serveis i Factory Cunit i Som Cunit organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat com aprofitar la IA, una proposta adreçada a persones autònomes i emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper dia 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit i també doncs al carrer dels Horts número 5. També s'oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats, automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.gle que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'enmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. La nit de l'empresa reuneix a 5... Canviant de tema, la nit de l'empresa 2026 també reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. I és que Mas Soler va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial del Gran Penedès a la trajectòria professional. Vallformosa rep el gran premi doncs, també a l'empresa d'aquest any. Doncs aquest passat divendres a Vilanova i la Geltrú, la Federació Empresarial del Gran Penedès va celebrar el vespre doncs, la nit de l'empresa, que va reunir prop de 500 representants del món empresarial, econòmic, institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massolers va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores d'Impro Show i el seu equip, que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit doncs al llarg de tota la nit. L'acte es va iniciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que les fan possibles. A la seva intervenció va destacar que la nit de l'empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i el Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervenir l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i de Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, d'alcaldies del territori i d'institucions econòmiques i acadèmiques. El Gran Penedès és viu, actiu, emprenedor i ambiciós, un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va assegurar que la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement i a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer amb Matlleu Origen, Silab, Diagnòstics, Eix Diari, Hidra Media, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cutmax Aluminis, Nima, Grup d'Automoció i Polisportiu, així mateix, doncs, el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrà SL i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú com a exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit d'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. El premi neix amb la voluntat de posar en valor les persones que hi ha darrere de les empreses. En aquesta primera edició, el guardó va ser atorgat a Xavier Mestres. Un cop finalitzats aquests reconeixements, la nit de l'empresa va continuar amb el sopar relacionat, que va permetre allargar els espais de trobada i conversa entre les persones assistents. La proposta gastronòmica va anar a càrrec de Mas Solers i el sopar va comptar amb el maridatge dels vins de la bodega Vallformosa que van acompanyar els diferents moments de la vetllada. Després del sopar, la gala es va reemprendre amb la intervenció de la il·lustríssima senyora Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, municipi anfitrió de l'edició d'enguany, en la seva intervenció, el qual va agrair a la Federació Empresarial del Gran Penedès la tasca que du a terme per acompanyar les empreses del territori i va posar en valor el talent, la capacitat emprenedora i el potencial del Gran Penedès. Així mateix va destacar la importància de generar espais de trobada que reforcin la connexió i la col·laboració. Tot seguit va tenir lloc l'entrega dels premis de la Federació Empresarial Gran Penedès que enguany van superar el centenar de candidatures presentades, reflectint el dinamisme i la vitalitat del teixit empresarial del Gran Penedès. En el bloc de personalitat, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la promoció del talent va ser per Cal Blai, amb Àrtic i la Granja Foods com a finalistes, mentre que el Premi FEGP, el compromís social, va recaure en LinkUp, amb David Smile i Societat Empresa com a finalistes. En el bloc d'innovació, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès a l'Empresa Innovadora 2026 es va concedir doncs, a Ex Equo, a l'Agromillora i Indústries Volcar, amb CILAB, Diagnòstics com a finalistes, mentre que el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de l'Emergència Climàtica va ser per Prot Energia, amb Indústries Volcar i Lico Ibèrica com a finalistes. En l'àmbit de l'emprenedoria, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès a l'Expansió Empresarial va ser per a Pirotècnia Igual, amb Agromillora i NG Plàstics com a finalistes. El Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès de Joves Empresa va reconèixer Macaki Consulting, Amedera Working i Miriam Luna com a finalistes. I el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la Petita Empresa va ser per a Cosmonau King Expert Partner, amb la Gelindens Coworking i Macaki Consulting com a finalistes. En el bloc de valors i alegria, el Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès Dones d'Empresa 2026 va recaure a Carme Golm, de la Granja Foods, amb Eva Santos i Maria Nadal, de Cosmonou, i Marisol García, de Matriosques, com a finalistes. El Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la Comunicació va ser per la Daurada, amb la Matlleu Origen i la Granja Foods com a finalistes. Per cloure la gala de lliurament de premis, es va fer entrega del Gran Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'empresa de l'any 2026, el màxim reconeixement que atorga la Federació Empresarial del Gran Penedès. El guardó va recaure a Vallformosa en reconeixement a la seva trajectòria, capacitat d'innovació, projecció i compromís amb el territori. Aquest premi va voler doncs, posar en valor una empresa que representa els valors del teixit empresarial del Gran Penedès i la seva contribució al desenvolupament econòmic i social del territori. Un cop finalitzada la gala, la celebració va continuar amb una copa als Jardins de les Fonts que va permetre tancar la nit de l'empresa en un àmbit distès i relacional, allargant la troballa doncs, entre les persones assistents. La Federació Empresarial del Gran Penedès vol expressar el seu agraïment a totes les persones, empreses i entitats que han fet possible aquesta edició a la nit de l'empresa, així com als patrocinadors i col·laboradors que han contribuït de manera decisiva al bon desenvolupament de la vetllada. encara tenim més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades a partir de joves a partir de primer d'ESO. Més informació, inscripcions al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, el que, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, recorda, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim una jornada d'esport a l'aire lliure, com hem comentat anteriorment, amb aquest programa de la jornada del Joncs pel Tour, el que tindrà lloc, doncs, el proper dissabte, dia 20 de juny. A més, del mateix 20 de juny tenim ballada de sardanes. Dissabte 20 de juny, a 6:45 del vespre, a la plaça de la Vila, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Un acte que organitza l'Associació, doncs, Sardanista de Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i amb el suport de Ràdio Cunit. I si marxem al món del vi, acaba, marxem al 3 de 8, el qual destaca... Marta Vidal, nova presidenta de la denominació d'origen Cava. Per primera vegada, una dona dirigirà la denominació d'origen. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de la nostra companya Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que, com sempre, us ofereix des de la redacció de Cunit al Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb el temps, amb el nostre company, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt, doncs, esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 28 i els 30 amb una humitat força baixa, ben feble i variable amb domini del xaló que al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu amb un temps radiant, sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 20 o 21 de mínima, mentre que la màxima encara pujarà més i estarà per sobre dels 30 o costant dels 31, amb una humitat encara força baixa. Ben feble, amb marinades de migjorn o xaloc, sobretot al centre del dia, i fent que la mar estigui majoritàriament arrissada tota la jornada. Per tant, setmana de rigorós estiu que tindrà continuïtat dissabte, ahir dijous, amb un altre dia de ple estiu amb calor de 31 a 32 graus.

0: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
1: Mójate con Radio Cunit.
2: Y ahora, los tambores.
3: Radio Cunit.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
8: Aquest estiu ho refresca
9: amb Radio Cunit.
10: Radio
11: Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Ok, let's go.
0: Uf, quina calor.
23: Doncs escolta el ventilador.
0: Tots els dies a Radio Cunit.
23: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
0: Amb Jaume.

0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
2: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
3: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
4: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
1: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
5: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit. Viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el Mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
7: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí a Ràdio Cunit.
6: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
8: Ràdio Cunit presenta A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
9: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
7: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Ràdio Cunit.
10: Uf, quina calor.
11: Doncs escolta el ventilador.
10: Tots els dies a Ràdio Cunit.
11: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
10: Amb Jaume.

Hola, hola, benvinguts a la vostra sintonia. Programació d'estiu aquí a Ràdio Cunit amb el nostre ventilador. El magazín estiuenc de Ràdio Cunit, el qual a partir d'ara tu ets el protagonista.

0: 977-674918, 977-674918.
1: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
2: The telephone number is 977-674918. Il telefono della radio è il 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
3: Perquè si ho hem de dir en diferents idiomes perquè ja tenim turistes aquí a la nostra comarca. I és que ja estem d'estiu, de vacances. Recordem que també tenim la nostra web renovada, www.radiocunit.cat i les nostres xarxes socials.
1: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
3: Busca'ns, aquí ens trobaràs, com sempre, doncs a punt de repassar els continguts del nostre programa d'avui, dimarts, dia 16 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, saluda un servidor, Jaume Sens, i Susana González a la producció. Benvinguts, benvingudes, així comença El Ventilador. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar-nos tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província que ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit i també, doncs, amb suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A més, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Ens connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. També amb la 11, aviam si ingressem la cartera i ens emportem algun pessic. I a més, també, com no, doncs, es mirarem quines són les marxes de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servidor Ciències Diu, un conte ben nocturn. A més, també ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I també es mirarem si podem refrescar-nos o no amb l'estat de les platges. A veure quina bandera tenim avui, de la mà de Josep Miró, també, A banda, tot plegat, també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 16 de juny d'altres anys, les nostres efemèrides i moltes més sorpreses que ens arriben també a través de la xarxa de comunicació local. A més, també, doncs, com no, tindrem el que seria l'apartat d'actualitat pastoral amb la nostra companya Maria Román, que, com sempre, es diu l'horari de les misses i, com no, doncs, també les seves poesies i reflexions. I, a banda de tot això, també, doncs, tindrem la història dels mundials, aprendrem a parlar anglès amb OK Radio i molts més continguts i, a més, també, el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa per perfecte per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats, doncs, que us endugueu un numeret, entrareu al sorteig de, bueno, doncs, de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro. Sí, senyors, la Casa de l'Oro, que ens ofereix, atenció, un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros i que trobareu aquí a l'Avinguda de, Barcelona, Avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa al carrer Francesc Macià número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic duro que va pel carrer Francesc Macià número 18. La Marina ofereix dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja, i al bar La Pinya també dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13. El Olivo, restaurant lunch també, un

0: vermut per dues persones al carrer Rit número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol davant de l'església en la seva recopla directa a l'edito de la dirigència. La dirigència que també ens ofereix dos vermuts i no et perdis la mega revetlla de Sant Joan a la dirigència. La qual hi serà un servidor també, Per un mòdic preu de 33 euros, un mega menú que no te'l saltaràs. Escolta, pica, pica, plats brutals, I deliciosos, i a més també coca de Sant Joan, petards, música en directe, i DJ Jaumix, són DJs quilòmetre zero, amb una fantàstica mega revetlla, el rovell de l'ou d'aquí del poble. A més també tenim la passateria Cunit, que ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo, al carrer Empà Nadal, la xurreria Velo, un suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. La braseria Hípica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La carnisseria Chihuahua, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda de Barcelona, 185. I Pollo a la Brasa al Sol, també un pollastre a la brasa, dissabte o diumenge, a l'Avinguda de la Font, 86. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. El local social a Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. El bar Casa Carminya de Castanyella, un mega menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, també un lot de pollastre a les patates al caliu amb polla de vi, pa i all i oli a l'Avinguda Barcelona 159, amb una consumició gratuïta si esperes la teva comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, també una invitació amb consumició per dues persones aquí a l'Avinguda Catalunya 3 de Segur de Calafell. I la Girada de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35. De l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar la pel·lícula Fantasma, l'última d'aquesta temporada. Recorda que els afortunats que encertin entraran al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una beguda al refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç de Cunit, al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algun millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
1: Un cop d'ull als diaris.
0: I ara sí, és el moment de començar a refrescar totes les notícies que reflexen els diversos rotatius d'avui dimarts, dia 16 de juny de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el qual enceta portada amb el següent titular. La seu social de la Gigafactoria es queda a Móra la Nova. Pel que fa a infraestructures, avui s'acorda el Consell de Ministres i el Consell Executiu la societat que liderarà la candidatura ibèrica davant la Unió Europea. En fotografia de portada tenim aquest entrebanc preocupant. La Roja debuta sense marcar un sol gol, tot i el domini aplastant davant a Cap Verd. A Tarragona, el Teatre Metropol no troba qui faci les obres urgents. La reobertura es retrasa sine die. I a Reus identifiquen 16 abocadors il·legals en l'extraradi. A Solivella, la desaparició de Josep Maria Sans i Travé commociona el món de la cultura. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que enceta portada amb el següent titular referent a la guerra al Pròxim Orient. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. En fotografia de portada tenim a Donald Trump, que arriba a Ginebra per participar en la cimera del G7 just després d'anunciar l'acord amb Iran. I Cerdán va ordenar pagar els viatges i les despeses de Leire Díez. El PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei. I els menors de 16 anys no podran ser a les xarxes al Regne Unit. A més, tenim també a Carme Colomina, periodista, la que diu que l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran posa les bases per a retornar a la regió just on era abans de la guerra. I Francesc Vilanova, historiador, diu que la cultura catòlica catalana va desapareixent fa temps i ningú l'ha rellevat. La resposta no creient a la visita del papa ha estat ridícula. I també ens recorda Pavarotti, aquest mateix rotatiu, que el 14 de desembre estarà al Palau de la Música. Venda d'entrades també a la mateixa pàgina del mateix diari Ara. I a la capçalera, també pel que fa als esports, Espanya s'estavella contra el Cap Verd. La selecció africana, debutant al Mundial, aconsegueix un empat històric, a 0. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el 47 de portada, amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta imatge que observem, doncs, el president del govern espanyol reflexionant. I amb el següent titular, final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat pels escàndols de corrupció. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Xavi Sala. I Trump va deixar el fusell. El president dels Estats Units d'Amèrica embolcalla el seu aniversari amb un acord de pau amb l'Iran i una visita als poderosos del G7. A més, tenim crònica d'Imma Merino. La piràmide social a través d'un pastís. I crònica per Bosch i Cuenca. Per a Bosch i Cuenca, un escenari dual. Pel que fa a l'esportiu, Espanya pren mal contra Cap Verd en el seu debut al Mundial amb un 0-0. La bona defensa del conjunt africà fa saltar la sorpresa a Atlanta. Però encara tenim més articles signats, com per exemple el de Dolors Avellés, el fi d'un cicle equivocat. Jordi Caminal, volem jugar mundials. Irene Casellas, l'últim riu salvatge. Emma Ansola, sense futbol. Assumpció, canta l'ocella. I el papa visita Catalunya. Josep Maria Soler i Sabater, l'ou de la serp. I Jordi Mulet, la innocència no s'ha de demostrar. A la capçalera tenim entrevista a John London. Centre for Catalan Studies, Queen Mary, Universitat de Londres, diu: no s'ha escrit prou sobre la presència del català al Regne Unit. I pel que fa a referència a l'Observatori Municipal, marxem a Manises. Un tripartit que s'aguanta per un fil. Entrevistes a l'alcalde, Jesús Borràs, i a la cap de l'oposició, Susana Herraiz. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, anem a repassar La Vanguardia. Canset de portada amb inversió estratègica. El govern aporta 719 milions a la gigafactoria de la intel·ligència artificial de Móra la Nova. La inversió pública se suma a la de Telefònica, ACS i Santander per a concórrer a fons europeus en computació avançada. En fotografia de portada tenim Rússia, que bombardeja una catedral històrica a Kiev. Un devastador bombardeig rus acaba ahir amb la històrica catedral de la Dormició, en el monestiri de les Coves de Kiev. Amb flames i amb danys en la seva estructura, Ucraïna, doncs, ha acusat Rússia de destruir deliberadament el patrimoni religiós i cultural, però Moscou atribueix les explosions a un projectil antiaeri del propi exèrcit ucraïnès. A més, Trump exhibeix en el G7 un acord que genera més dubtes que certeses. Netanyahu assegura que la lluita d'Israel no ha acabat. I la crisi climàtica li costa 17.200 milions al sector públic a Espanya. El sistema ferroviari suposa gairebé un terç de la despesa en matèria de protecció ambiental. Pel que fa al Mundial 2026, Espanya arrenca amb fracàs davant el Cap Verd amb un empat a 0. I pel que fa a restriccions, tenim la sortida del Tour, que dividirà en dos Barcelona. Deixem la Vanguardia, ens endinsem amb el periòdico de Catalunya, el que ens ha portat amb les borses que celebren el desbloqueig i el petroli cau un 4%. L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units d'Amèrica. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara a la pau a Ucraïna. I el G7 saluda la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir estabilitat mundial. Israel anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. I en fotografia de portada tenim un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd amb un empat a 0 en el primer partit del Mundial, en el qual Lamine Yamal va jugar sense èxit els últims 20 minuts. Observem en fotografia de portada Lamine abandonant el camp davant de l'eufòria dels jugadors de Cap Verd. I Catalunya invertirà 4.500 milions en indústria per tornar a ser locomotora d'Espanya i Europa. A més, pel que fa a la compareixença, el jutge ajorna la decisió de si retira o no el passaport a Begoña Gómez. La mesura havia sigut sol·licitada per les acusacions populars. Pel que fa a investigació, en Dic va trucar fins a 7 cops a emergències després de caure el seu pare. I l'home assassinat al centre de Barcelona era un balcànic vinculat al narco. Per últim, repassem El País. El que enceta portada amb conflicte a Orient Pròxim. La resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. La negociació entre els Estats Units i Iran afronta esculls com el programa nuclear de Teheran, a l'aixecament de les sancions i el rebuig israelià a retirar-se del Líban. En fotografia de portada tenim aquest espectacle sangrient junt a la Casa Blanca. El jardí sud de la Casa Blanca va albergar una vetllada d'arts marcials mixtes, un violent esport per celebrar el 80è aniversari de Donald Trump. Els combatents obriren la celebració del 250è aniversari també de la declaració de la independència, a la qual en fotografia de portada observem un lluitador que celebra una victòria. D'altra banda, tenim també el pacte que prolonga les alces de l'IBEX i baixa doncs el petroli a $83. I pel que fa al Mundial 2026, una Espanya sense gol punxa en el debut. La Roja, una de les grans favorites, no passa de l'empat a 0 davant Cap Verd en un partit sense guspira, sense xispa. Leo Messi afronta també el seu 6è Mundial després d'un any de dubtes. I a l'encaix de Mbappé, en una constel·lació d'estrelles, també trobarem en aquest mateix rotatiu. A més, també tenim Vox, que condiciona el suport a Moreno a que assuma la prioritat nacional. Els ultras eviten reclamar la seva entrada al govern andalús. I la investigació de la UCO contra la seva directora eleva l'atenció a la Guàrdia Civil. Pel que fa a la capçalera, tenim tribunals. El futbolista Rafa Mir, condemnat a 8 anys per agressió sexual. I fins aquí el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzant la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a l'AP7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM. FM.
5: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
0: De extra perruita te
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
8: De dia i de nit.
9: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
10: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit.
8: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
11: Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la Avenida de la Font 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
12: Cafetería Panadería Nuria.
13: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
12: Cafetería Panadería Nuria.
13: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
12: Cafetería Panadería Nuria.
14: Por si el tiempo me arrastra.
10: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
15: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
16: La Marina está morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
8: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
17: Joyería Castillo.
18: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
19: 107.0
20: FM.
0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments els és impossible de passar per l'antena, però sí ens han facilitat la informació que la jornada va transcorregant-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa a la resta, a la R3, degut als treballs de millora, s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Puigcerdà. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig a Puigcerdà. Doncs, a més també, pel que fa a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16, R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Pel que fa a que seria regionals de Girona, perdó, Rodalia Girona, la RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. Doncs s'ha de fer transport a Massanet-Massanes. Pel que fa a Rodalies Lleida, la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la R4. Per tant, s'ha de fer transport. Consulteu doncs els horaris. També, a més, a la R8, a partir de 8 dimarts, es restableix el servei de la línia entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost. A causa de les obres de millora, es manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost entre 11:15 de la nit i 9:15 del matí els dies feiners i fins a les 10:30 del matí els dies festius. Més informació a rodalies.gencat.cat. rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt, doncs, esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 28 i els 30 amb una humitat força baixa. Vent feble i variable amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu amb un temps radiant, sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 20 o 21 de mínima, mentre que la màxima encara pujarà més i estarà per sobre dels 30 o al costat dels 31, amb una humitat encara força baixa. Vent feble amb marinades de migjorn o xaloc, sobretot al centre del dia, i fent que la mar estigui majoritàriament arrissada tota la jornada. Per tant, setmana de rigorós estiu que tindrà continuïtat dissabte i dijous amb un altre dia de ple estiu amb calor de 31 a 32 graus.

0: un quart de 12 del migdia i ara sí, doncs, és el moment de començar doncs, a il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia que, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, ara que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Bé, anem fent.
0: Sí, molt bé, perfecte. Escolta'm, avui sí. quina cançó ens proposes?
1: La pregunta és, quina és la teva etapa favorita, Jaume?
0: Ui, doncs les braves, per exemple.
1: Unes braves.
0: Per exemple.
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Tapes.
0: Ah, mira, doncs de les tapes. O de les papes.
1: Tapes.
0: De les tapes.
1: De les tapes.
0: Oh, no, la teva, quina és la teva?
1: La meva, doncs, et diria que és el peixet fregit.
0: Ai, que bona, també, el peixet fregit, eh? És veritat, també m'agrada, sí. M'agrada molt, eh? La que sí, bueno, és que, a veure, a qui no li agraden les tapes, escolta'm, i n'ha de taper, o com ha de ser, eh? Doncs escolta'm, doncs, quin tema em parla de les tapes? Qui ho canta, això?
1: Una cançó d'Antonio Orozco que es diu Tapes.
0: Molt bé, perfecte, doncs escoltem-les. I de pas, anem a fer unes quantes. Doncs,
1: anem a
0: fer-les. Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, i petonets i abraçades, i ens tornem a escoltar la mà, d'acord?
1: Fins demà, un petonarro.
0: Adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, és el moment de començar doncs, a repassar les combinacions guanyadores de la 11.
1: Un viernes por la mañana salí de casa.
0: Amb el cuponazo, sí senyor. Fem doncs les nostres targetes i anem a veure doncs, si creixem la cartera, eh? I començarem, atenció, per al triplex de la 11 del dia d'ahir, on el número premiat va ser el 295. La dupla de la 11, el número 2.
1: El hombre agradecido hoy me regaló un cupón.
0: I anem a per la super 11.
1: Bendito cupón, bendito cupón.
0: La combinació guanyadora és la següent. Els números són el 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 25, 37, 54, 60, 62, 63, 65, 70, 73, 75, 82 i 85. El sorteig midia. La data premiada és la del 6 de setembre de 1984, amb el 3 de trèvols.
1: Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo en cama.
0: I el cupó diari del dia d'ahir, el número premiat ha estat el 71.094. 7, 1, 0, 9 i 4. De la sèrie 2. 002. I fins aquí les combinacions guanyadores de la Organització Nacional de Cecs de la ONU.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les platges estan com estan i en un dia normal del mes de juliol se'ns presenta una jornada de ple i rigorós estiu amb cel clar i amb una situació marítima molt tranquil·la, amb mar arrissada pràcticament la major part del dia. Sí que potser hi haurà una mica de marejol entre el migdia i primera hora de la tarda, però tot i així la mar no passarà dels 15 a 20 centímetres com a molt. Això doncs ens indica una jornada doncs de platja amb una transparència molt manifesta de l'aigua del mar i amb una platja ja en perfectes condicions, amb la sorra doncs degudament tractada i amb les passarel·les ja instal·lades i amb el servei de socorrisme i vigilància ja operatiu a les nostres platges.

I ara sí, és el torn de començar doncs, a repassar les remeses de guàrdia d'avui dimarts, dia 16 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. Ens repetim, 93 895 0703. I anem pel servei d'urgències nocturn. La farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-04-08-27. Repetim, 681-04-08-27. I tenim un segon telèfon alternatiu, el 916-16-02-55. Repetim, 977-16-02-55.

0: Sabies que...
1: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar empeses cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat. Però en realitat, la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement, la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.

0: Efemèrides.
1: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar les notícies més destacades que van succeir, doncs, tal dia com avui, un 16 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem, atenció, a l'any 1755, a Sackville, a Nova Brunswick, a Canadà. Els anglesos obtenen la seva primera victòria durant la guerra franco-índia a la batalla de Fort Bessaoshaw. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1802, a Menorca. En nom d'Espanya, el capità general de Mallorca, Joan Miquel Vives, pren possessió de la illa després de la darrera ocupació britànica. Tal dia com avui de l'any 1808, a Montgat, l'exèrcit napoleònic guanya la batalla de Montgat de 1808 durant la guerra del francès. I ja al segle XX, al 1900, a Barcelona, comencen les obres del funicular del Tibidabo, el primer del país. Tal dia com avui de l'any 1937, a Barcelona, Andreu Nin és detingut davant de la seu del seu partit a la Rambla de Barcelona, dies més tard, el qual fou torturat i assassinat per agents de la policia soviètica per ordre del general Alexander Orlov a la presó d'Alcalá de Henares. I el 1938, a Castelló de la Plana, les tropes franquistes ocupen la ciutat. El 1995, a Tortosa, és inaugurat el Teatre Auditori Felip Pedrell. I ja el 2009, al Prat de Llobregat, s'inaugura la Terminal 1 de l'Aeroport Internacional de Barcelona. El 2017, el València Bàsquet guanya la Lliga ACB per primera vegada a la història en imposar-se al Real Madrid en el quart partit de la final. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 16 de juny d'altres anys. Aquestes han estat les nostres efemèrides.

Aquestes vacances viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Jia Palau and I'm your English teacher. Come on with the rain. This is OK Radio, un programa per aprendre anglès a la ràdio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem els dies de la setmana, els mesos de l'any i les estacions. I'm dancing and singing in the... En la part de grammar, gramàtica, aprendrem el verb to be en present i coneixerem també un parell de false friends. A més, inaugurarem també la secció de dubtes. Així doncs, let's get started. Comencem.

I comencem, doncs, amb la secció de vocabulary. Avui aprendrem els dies de la setmana. Els dies de setmana, com en català, són 7. No té cap més misteri. Dilluns, doncs, seria Monday. Dimarts és Tuesday. Dimecres, doncs, és Wednesday. Dijous és Thursday. Divendres, Friday. I comencem amb el cap de setmana. Weekend, en anglès. Weekend, cap de setmana. Que és dissabte, Saturday. I diumenge, Sunday. Recordem-los tots una vegada més: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. I ara, per repassar-los, sentirem una cançó dels The Cure on surten els dies de la setmana, a veure si els identifiqueu. La cançó The Cure es diu Friday, I'm in love. Divendres, m'enamoro.

per continuar amb la nostra secció Vocabulary, aprendrem ara els mesos de l'any. Els mesos de l'any també, com en català, són 12. And now, repeat after me. Repetiu amb mi. January. January. Gener. Febrer. February. February. Març. March. March, com la dona del Simpson. March. Març. Abril. April. April. Abril. Maig. May. May. Sembla xinès, però no. Maig és May. Juny. Juny. Juny. Juny. Juliol. July. July. Juliol. Agost. August. August. August. Setembre. September. September. Setembre. Octubre. October. October. Novembre. November. November. Novembre. I per últim, desembre. December. December. December.

Ara també aprendrem les estacions de l'any. També n'hi ha quatre. L'hivern és winter. Winter. Hivern. Si sou seguidors de la saga de la sèrie

I per comprovar què hem après els mesos de l'any i les estacions, take again, torneu a agafar your notebook, la vostra llibreta and your pen, el boli. Responeu, doncs, a aquestes preguntes. When does the summer start? Quan comença l'estiu? When does the spring end? Quan s'acaba la primavera? When does the winter end? Quan s'acaba l'hivern? Quan comença la tardor? When does the autumn or the fall start? Les respostes a les preguntes eren: When does the summer start? Quan comença l'estiu? Al juny, in June. Which month does the spring end? Quan s'acaba la primavera? La resposta era May. Quan s'acaba l'hivern? When does the winter end? La resposta era in March. Quan comença la tardor? When does the autumn start? O the fall? In September. Espero que les hagueu encertat. I dues preguntetes més de resposta lliure. Which is your favorite month? Quin és el teu mes de l'any preferit? I quina és la teva estació preferida? Which is your favorite season?

I avui, per començar la nostra gramàtica, començarem amb el verb to be. El verb to be és el verb ser i estar en català i en castellà. És important l'estructura aquesta tenir dominat el verb to be perquè, bueno, perquè és un, el verb bàsic i principal. Serà molt important a l'hora de, quan més endavant, bastant més endavant, fem les passives. És molt important tenir dominat els temps verbals de, del verb to be. Abans de tot, per això, crec que és important fer un repàs o començar el que serien els pronoms personals. El pronom personal de primera persona, o sigui, el jo és I. Jo, I. Tu és you. Per la tercera persona, llavors, tenen tres pronoms diferents. He, que fa referència al masculí, ell, she, que seria ella, i llavors tenen el pronom it, que fa referència a coses inanimades, a gossos, gats, animals en general. En plural tenim la primera persona del plural, nosaltres, que seria we. En la segona persona del plural, que és you, com la del singular. La tercera persona, només n'hi ha una genèrica, que és they. Una particularitat que té el you en anglès és que no, com en anglès, no fem distinció en, entre tu i vostè. Llavors és important, a l'hora de quan llegim un text, saber o tenir en compte a qui s'estan dirigint. O sigui, si nosaltres volem ser cortès amb, amb una persona parlant-li de vostè, no fem cap distinció, només en, la, en algunes construccions, no en el tractament personal. Després d'haver practicat els pronoms personals I, jo, you, tu o vosaltres, he, she o it, ell, ella o això, we, nosaltres, i they, ells, aprendrem

el verb to be. Per la primera persona, la forma verbal és am, o sigui, I am. I am tall, sóc alt. You are, que farà referència a la segona persona al singular i a totes les persones del plural. Per exemple, you are tall, és tu ets alt, o vosaltres sou alts. We are tall, és nosaltres som alts. I they are tall, ells són alts. Per la tercera persona del singular hi ha una terminació particular que és is. He is tall, ell és alt. She is tall, ella és alta. And it is tall. Imaginem que és una girafa, per exemple. The giraffe is tall. Repassem, doncs, el verb to be amb el pronom i totes les seves formes. I am, jo sóc o estic. You are, tu ets o estàs. He is, ell és o està. She is, ella està. It is, això és o està. We are, nosaltres som o estem. They are, ells són o estan.

I ara continuem amb la nostra secció de False Friends. Vaig explicar en l'anterior programa que els False Friends són paraules que amb la seva similitud o fonètica o d'escriptura amb paraules de la nostra llengua poden portar a confusió en el nostre significat. Per exemple, avui veurem actually. Si jo us dic que totes les paraules acabades amb li són com les paraules en castellà acabades amb mente, és a dir, adverbis, actually, què podríeu pensar que és? No, efectivament no és actualment, és en realitat. Actually és en realitat. Si volguéssim saber què és actualmente, diríem nowadays. Nowadays és actualment i actually en anglès és en realitat. La paraula agenda efectivament no és una agenda, ni un diari, ni un horari del col·le, ni res. No té res a veure amb la paraula agenda. La paraula agenda es fa servir en l'àmbit de la política per fer referència a l'ordre del dia en una reunió, the agenda of today, l'ordre del dia d'avui, d'aquesta reunió, o per als diversos punts que tracta un partit polític en segons quines qüestions del seu mandat, the agenda. Si volguéssim dir agenda, l'agenda que coneixem, no? L'anual, la que tenim nosaltres, ens apuntem els deures o les coses que hem de fer, diríem diary. Llavors, agenda en anglès és ordre del dia i l'agenda és el diary en anglès.

Bé, doncs, fins aquí el nostre programa. Recordeu que avui hem après els dies de la setmana, els mesos de l'any i les estacions. També hem après la gramàtica, el verb to be, i hem vist un parell de false friends. Això era OK Radio, un programa per aprendre anglès a la ràdio. I'm Gea Palau, your English teacher. See you. Have a nice day. Que vagi bé. Adéu.

0: En ruta.
1: Avui en dia de museus n'hi ha de tota mena i manera. Volem dir que ha passat a la història allò de pintura i escultura quan pensàvem en un museu. Ara n'hi ha de temàtics força interessants com el que visitarem avui en ruta. Sabíeu que a Sant Adrià de Besòs hi ha el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya? El dirigeix Imma Boch. Gràcies per atendre'ns i per conduir-nos, Imma.
2: A vosaltres.
1: Compteu amb material audiovisual, oi? Perquè, pel que deia fa un momentet, suposo, en un museu del segle XXI no pot ser d'una altra manera, no?
2: Bueno, és el material bàsic, sí. Realment, el material que nosaltres oferim al nostre públic és un material molt virtual, tot i que el públic, d'una manera molt interactiva, també ens aporta el seu material real i físic.
1: Com i quan es va crear el museu, Imma?
2: Aquest museu es va inaugurar l'any 2004. Va ser una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Adrià, junt amb la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura i el Departament de la Presidència de la Generalitat d'aquell moment. I estem des del 2004 obert al públic.
1: L'edifici que ocupeu també mereix un minut de la nostra visita, doncs dediquem-li.
2: Perdó?
1: Et dic que l'edifici que ocupeu també mereix un minut de la nostra visita, no?
2: Sí, l'edifici és un edifici del segle XIX, era una antiga masia d'aquí de Sant Adrià, molt coneguda pels veïns, perquè durant molts anys el segle XX ha tingut molts usos, ha estat una botiga de mobles, ha estat un garden, és a dir, que era un espai molt conegut per la ciutat i un espai molt bo per recuperar per la ciutat. Sant Adrià, malauradament, no té massa espais oberts, és una ciutat molt constrenyida per les ciutats del seu entorn, Badalona, Barcelona, Santa Coloma, les Rondes, l'autopista, i per tant trobar un espai realment amb un jardí que ens permeti fer activitats fora. Realment ha estat molt bo tenir aquest espai com a museu.
1: Això, la Imma, notareu que parla en passat, perquè malgrat el que comentem, aquest és un edifici que esteu a punt de canviar.
2: Estem en plens canvis, sí. L'edifici de la Masia de Can Serra continuarà obert al públic, però a més hem afegit un espai al propi jardí, que és un espai d'ampliació de la col·lecció permanent del museu.
1: Jo suposo que el que crida més l'atenció del museu que dirigeixes, Imma, el que deu sorprendre més és el vagó del mític tren El Sevillano, que no sé si és un vagó original dels que conformaven el tren o és una reproducció.
2: És un vagó original i realment és la gran peça d'aquest museu.
1: Sí, no?
2: L'arriba d'aquest vagó ha estat realment el que el públic més l'ha connectat amb la història i amb els moviments migratoris del segle XX a Catalunya.
1: Mm-hmm. Perquè quin tipus de públic té el museu?
2: Doncs un públic molt variat. Nosaltres tenim un públic molt familiar, que ve a partir de les activitats escolars, els nens repeteixen la visita, quan arriben a casa comenten el que han vist i estimula molt els pares. Per tant, tenim un públic molt, molt familiar, bàsicament de dissabte, nosaltres el diumenge ja no obrim. Entre setmana tenim molt públic escolar, moltíssim, i tenim molt públic associatiu, és a dir, gent gran que fa estudi informàtica, fa cursos de català, són d'entitats, de centres de dia, que estan molt relacionats amb les històries d'immigració del segle XX i molt relacionats amb aquest tren directament. És la gent que va venir a Catalunya al segle XX viatjant en aquest tren i, per tant, tenen una vinculació, a més de la pròpia temàtica, una vinculació molt emotiva amb el contingut del museu.
1: Per ells t'anava a preguntar, com reaccionen aquesta gent davant del que veuen en el museu.
2: Hi ha de tot, però la gent realment, la gent que ha viatjat amb el tren i que té el record, és un record molt emotiu i per tant doncs, veiem gent que plora. Ens ha servit molt per recuperar molts materials que desconeixíem des del museu, perquè és un material molt directe, és a dir, la gent ve i l'endemà et porta una maleta, et porta cartes, et porta els bitllets de tren, és a dir, que en certa mida també ha estimulat molt el creixement del propi fons del museu a partir de la visió de l'espai, no?
1: A hores d'ara hi ha un altre tipus d'immigració diferent d'aquella que va arribar a Catalunya a la dècada dels 60. Aquesta immigració procedent d'altres indrets té reflex en el museu?
2: Sí, aquesta immigració intentem incorporar-la a partir de les exposicions temporals, que normalment són temàtiques. Nosaltres fugim una mica de la idea de fer l'anàlisi més etnogràfic i busquem més l'anàlisi de ciutadania. Per tant, no ens interessa tant saber com són els països d'origen com és aquesta ciutadania nova que s'incorpora a la nostra ciutat i que conviuen amb nosaltres diàriament. I, per tant, ja no som uns i uns altres, sinó que som una ciutadania plena amb grans diversitats. I, per tant, aquesta diversitat s'explica a partir de les exposicions temporals, també exposicions amb molt contingut testimonial, és a dir, que sigui quin sigui, normalment treballem, com et deia, de forma monogràfica i hem treballat des dels objectes de la quotidianitat, he treballat des de les visions de la dona immigrada, actualment tenim una exposició sobre la religió, però sempre hi ha material testimonial que ens expliquen les actituds o activitats en paral·lel que ens permeten conèixer les persones des d'aquestes temàtiques.
1: Molt bé, doncs per acabar, podíem informar de dies i hores d'obertura del museu?
2: Doncs el museu és obert de les 10 a les 2 del matí, els dimarts i els dijous de 4 a 7 de la tarda i els dissabtes de 10 a 2.
1: Doncs ens ha agradat molt conèixer el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya a Sant Adrià de Besòs i fer-ho conduïts per la seva directora, l'Aima Boch. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres. Adiós, mi España.

0: El Emigrante, d'ells parla, ofereix testimoni aquest museu de Sant Adrià de Besòs que acabem de visitar. En ruta amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iraní i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXE i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada hores d'ara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0, de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

0: nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline, os esperamos.
1: Cunit Vila Comercial, la Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, eh? Xato, xata, salut que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleó 14, sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu, anem a missa, eh? Per tant, farem el Santoral, rebessarem els aniversaris dels famosetes i com la nostra més serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 49 18.
1: I molts més mitjans que ja repassarem, doncs, en properes edicions, que avui tenim el dia una miqueta cargadet, eh? Per tant, doncs, des d'aquí volem felicitar, doncs, atenció, el nostre santoral d'avui dimarts, dia 16 de juny, a Sant Armando, Sant Aureliano, Aureo, Benon, Bernabé, Cercat, Criscona, Cunegunda, Diumenge, Domingo, Atburga, Ferrol, Santa Julita, Justina, Lutgarda, Mentònia, Orsesio, Quirico, Siminiano, Tico i Vibranda. Com també, doncs, a la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dedicarem temes musicals com, per exemple, aquest que ens arriba, doncs, procedent dels anys 90. Ai, ai, ai, i més concretament de l'any 94, de la mà de DJ Neil i Julio Posadas, una remescla d'un tema de l'any 94 que sortia també a Megatron i que ens arriba aquest 2026. Una novetat discogràfica d'aquesta setmana a la que sona d'aquesta manera i segur que recordareu. Els components originaris eren Escòria i el tema Miolla Discontrola. Un quart d'una a migdia. Aprofitem també per donar un maret d'atenció, eh? Amb el 50, Renato García, 51, Marina García, 52, Alfred García, 53, Juana Jiménez, 54, Vicente València, 55, Teresa Cabeza, 56, Francesc Andreu, 57, Josep Maria Fane, 58, Mustafa Arenal, 59, Luqui, Lòrier, Luque, 60, Montse Peris, 61, Jordi Peris, 62, Jessica Méndez, 63, Adrià Méndez, 64, Marta Palomo, amb el 65, Toni Capdevila, 66, Ángel Gels Lorca, 67, Dani Navarro, 68, Ana Fernández, 69, Paula Luendo, 70, Silvia Capdevila, 71, Fernando Gómez, 72, Zoe Gómez, 73, Encara Arsilaga, 74, Eva de la Peña i amb el 75, Juan Pablo Rodríguez. Miolla Discontrola, Escòria, des del ventilador.

I quin descontrol que ens arribarà quan arribi la festa major d'estiu 2026 amb els bunyatges cremats? Tema que ens demanava també la seva tintol, que posem tot seguit per tots vosaltres, l'himne de la festa major d'estiu 2026.

La cançó oficial de la Festa Major d'estiu Cunit 2026. Els mullats i els cremats, sí senyor. Aprofitem per donar numeret també a Esteve Tintó amb el 76, amb el 77 Diana Garcia, 78 Fanny Fontanelles, amb el 79 Mabel Fontanelles, amb el 80 Aiden Bijuan, 81 Jordi Fontanelles, 82 Lluís Carreras, 83 Josep Macià, 84 Joana Paredes, 85 Alberto Gil, 86 Meritxell i Llúria, amb el 87 Susana Flores, 88 Sarai Soler, 89 Mercè Rubió i amb el 90 Natàlia Alba. I més numerets que anem repartint amb el 91 Jesús Pardo, 92 Víctor Escamilla, 93 Isabel Navarro, 94 Núria Sol, 95 Eli Suárez, 96 Eva Espinosa, 97 David Vidal, 98 Lalo Sendra, 99 Noelia Sendra, amb el 100 Ingrid Ortiz, 101 Àngela Santamaria, 102 Adrián Dorado, 103 Blanca Martínez, amb el 104 Aitor Escardó i amb el 105 Lourdes Marín. Mullats i cremats, Festa Major d'estiu. Cunit, Sant Cristòfol, 2026.

Aprofitem també per donar numeret amb el 106 Eva de la Penya, 107 Zoe Gómez, 108 Fernando Gómez, 109 Juan Pablo Rodríguez, amb el 110 Encarna Arcilaga, 111 Josep Macià. També li donem numeret amb el 112 Joana Paredes, amb el 113 Pilar Asensio, 114 Xavier Solsona, 115 Gemma Solsona, 116 Jordi Basar, 117 Cristina González, 118 Miquel Donosti, 119 Txer Ruiz i amb el 120 Arturo Zenón. I anem a per aquest tema que ens demanava també la Maria Román. Sabuela a mi al Antonio González, el Pescailla.

0: la Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits al vostre gust. La Bodegueta.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

història dels mundials a Com Ràdio. Itàlia 34.

0: tota la màquina propagandística i tots els esforços per part del règim de Mussolini era demostrar que l'ordre nou que s'havia instituït a Itàlia tenia un reflex amb la victòria de la Copa del Món. L'element que unifica Itàlia, una Itàlia molt diversa amb les seves llengües i amb les seves cultures, és la selecció italiana, els azzurri. És un element d'homogeneïtat nacional enfront d'un país molt divers. I utilitzaran la selecció italiana com un element d'homogenització política i cultural, és a dir, de socialització política.
1: L'historiador Gabriel Colomer recorda que el Mundial de 1934, celebrat a Itàlia sota el règim feixista de Mussolini, passa a la història com el més dirigit políticament de tots els temps. Pel nou ordre instaurat al país transalpí, el Mundial es considera molt més que una competició i la selecció italiana molt més que un equip de futbol. És l'ocasió perfecta per fer brillar el règim i mostrar la superioritat feixista. A les grades dels estadis onejaran les banderes i els símbols feixistes sota un ambient de presagi de guerra. També el periodista Luciano Castro recorda que l'esperit esportiu del Mundial del 34 va quedar soterrat en benefici de l'exaltació política del règim feixista. El terme derrota no existeix per un Mussolini que assisteix per primera vegada a un partit de futbol coincidint amb la Copa del Món.
2: No había otro resultado, no se aceptaba ningún otro resultado. Era el principio de la Segunda Guerra Mundial, donde estábamos a punto de presenciar el cacareado, la superioridad teutónica, el eje Mussolini, Hitler y Japón. Entonces eso se tenía que ser la superioridad que iba a demostrar el valor político de esos gobiernos. Y la primera frustración fue el 36, cuando Hitler no pudo soportar que atletas que no fueran alemanes ganaran eventos olímpicos. ¡Vincere!
3: ¡E vinceremo! ¡Perdere! ¡Finalmente! Un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
1: Davant d'aquest panorama, com es permet la FIFA la llicència d'otorgar l'organització d'un mundial a un país governat per un règim feixista emergent? Per què Jules Rimet, un demòcrata declarat impulsor de la pau i la unió entre els pobles, entrega la Copa del Món a Mussolini? Yves Rimet, net de Jules Rimet, justifica la decisió del seu avi.
4: En tant que militaire et commandeur de la Légion d'honneur, on ne peut pas dire qu'il ait été antinationaliste

0: una pared. Este había jugado ya la final en Montevideo contra Uruguay como argentino, y jugó la final y ganó, vamos, contra Checoslovaquia, la final de Italia como italiano, ¿no? Es el único jugador que ha jugado dos finales con equipos distintos. Pero él, para esto inventó Mussolini la figura de los oriundos, ¿no? Los oriundi, los llamó, que luego en España han dado mucho juego, ¿no? Y bueno, pues tenía cuatro en aquel equipo.
1: L'estadi del Partit Nacionalista Feixista de Roma acull la final de la segona Copa del Món entre Itàlia i Txecoslovàquia. Els jugadors italians i el seu entrenador Vittorio Pozzo la preparen sota una pressió enorme. Saben que Mussolini no accepta la derrota i temen possibles represàlies si perden. 15 minuts abans del final, Antolín Puk marca pel conjunt txecoslovac i pels futbolistes italians la pressió es fa insuportable.
2: Ellos estaban tácitamente amenazados, se sentían amenazados, pero nadie, no hubo una amenaza oficial, pero no se aceptaba ningún resultado que no fuera a ganar. Entonces eso en sí significa que tú estás amenazado y tienes que triunfar como sea. La presión que tiene que haber sufrido esos jugadores tiene que haber sido extraordinaria.
1: Finalment, Orsi empata el partit pocs minuts abans del final del temps reglamentari. Ja a la pròrroga, Angelo Schiavio marca el 2-1 i l'Itàlia es proclama campiona en uns últims minuts agònics. Els jugadors i l'entrenador italians se salven i coses del feixisme acaben sent nomenats comanadors al mèrit esportiu. Itàlia ha guanyat el Mundial i el principal objectiu, l'exhibició de la supremacia del règim, s'ha complert.
3: Els mitjans de comunicació externs i els analistes de l'època van posar molt en qüestió de que Itàlia s'hagués merescut guanyar aquell Mundial. A part de l'autobombo que es va fer a Itàlia, la resta d'Europa va posar un gran interrogant sobre aquella selecció per la manera com havia guanyat i com va eliminar els seus adversaris i com va rebre ajudes i la pressió que van ser sotmesos no només els jugadors italians, sinó la pressió ambiental que hi havia sobre els àrbitres i els contraris. No?
1: I 72 anys després encara planeja l'ombra del dubte sobre el que ha estat, probablement, el Mundial més polític, dirigit i manipulat de la història. A partir d'aquell moment, Jules Rimet ja treballava per portar el Mundial a la seva França natal.

0: Bon dia. Anem a parlar avui d'unes curiositats. Hem triat dues. Una d'elles és per què tenim celles i l'altra, l'origen dels mots encreuats. Parlem de les celles. Les celles són una part molt significativa del rostre. Expressa les emocions amb tanta intensitat com els moviments del cos i moltes persones dediquen un temps considerable a arreglar-se-les. És sabut que els nostres avantpassats remots posseïen una gran quantitat de borrissol a tot el seu cos i amb el pas del temps aquest ha anat disminuint fins a les seves característiques presents. Per què llavors es conserven les celles? Funcionalment, les celles ajuden la visió. Aquest arc de borrissols desvien l'aigua i la suor cap als costats de la cara, el que facilita el funcionament dels ulls quan s'està a la pluja o quan s'està suant. Un caçador, per exemple, té un gran avantatge quan corre darrere d'una presa sense que la suor del seu front arribi fins als seus ulls. La suor conté diverses sals que poden irritar els ulls. Quant a la pluja, el poder veure una mica més clarament podria haver ajudat a trobar refugi. Sense les celles, moltes tasques que impliquen un esforç físic serien una mica més difícils d'executar. Addicionalment, la selecció natural no funciona únicament en resposta a les condicions de l'ambient. Per raons estètiques, els nostres avantpassats van poder haver preferit a persones amb celles ben definides que a les que les tenim molt fines. Encara avui, les persones es depilen en diversos graus les celles i existeixen diversos productes cosmètics per fer-les ressaltar. D'això s'infereix que el valor que se li dona a aquests trets facials va més enllà de les seves funcions més pràctiques. Evolutivament parlant, tots aquests factors han influït en conservar les celles, malgrat haver disminuït la quantitat de borrissol en altres parts del cos. Gràcies a les celles podem expressar els nostres sentiments i el valor estètic que se'ls dona probablement ajudi a conservar-les com una característica de la nostra espècie durant molt de temps. Una altra de les curiositats que també volem tractar en tots vosaltres és l'origen dels mots encreuats. Els primers mots encreuats, en el sentit actual del terme, formats per una sèrie de caselles que cal omplir a partir d'unes definicions, va ser inventats per l'anglès Arthur Wynne, originari de Liverpool, encara que establert als Estats Units. Els Word Cross Puzzle van aparèixer per primera vegada el 21 de desembre de 1913 a la revista Fun, el suplement dominical del New York World. El seu èxit com a passatemps per adults va ser fulminant. A la Grècia clàssica es va inventar els acròstics, que es tractava de formar noms de persones o missatges ocults amb les lletres inicials dels versos de poemes. Els poetes del Renaixement i el Barroc van revitalitzar aquesta pràctica i van intentar compondre l'acròstic perfecte, aquell en el qual totes les lletres de cada paraula llegides verticalment o horitzontalment indiquessin altres vocables coneguts. A partir d'aquí, només faltava introduir els quadres negres que permetessin més lletres, cosa que es va aconseguir arran de l'invent d'Arthur Wynne. I per últim, anem a citar un altre tema. Parlarem de mite o realitat del tall de digestió. I és que ha arribat l'estiu i els nens ja estan de vacances. I és hora d'anar a la piscina i a la platja. És hora de divertir-se. No obstant això, per als pares es presenten algunes noves preocupacions. Com no surtis sol, compta amb la bicicleta, no et banyis havent dinat. La veritat és que el terme tall de digestió és erroni. Els problemes que poden ocórrer a l'introduir-se a l'aigua es relacionen més amb altres situacions que amb la digestió i l'aparell digestiu. El que sol ocorre és que ja es produeix un síncope, que és la pèrdua de coneixement, com a conseqüència de la diferència de temperatura entre la superfície del cos i l'aigua. Per això el síncope de hidrococció, forma científica d'anomenar el tall de digestió, és més freqüent quan l'individu ha estat exposat durant molt temps al sol i s'introdueix bruscament en aigua freda. Llavors, a causa d'una constricció dels gots sanguinis de la pell, la sang es dirigeix a la xarxa circulatòria profunda, fonamentalment en el del tub digestiu, el que pot produir un aturament dels moviments respiratoris i cardíacs. El síncope de hidrococció també pot ser la conseqüència extrema d'un reflex que es produeix en condicions normals i que consisteix que, quan introduïm el cap sota l'aigua, disminueix la freqüència cardíaca. Una resposta exagerada d'aquest reflex podria acabar en una aturada del cor. Potser per això, i en contra del que es pensa en forma generalitzada, són els ancians amb tendència a una freqüència cardíaca baixa i no els nens els més propensos a patir aquest tipus d'accidents. Per tot l'anteriorment dit, per a prevenir un síncope d'hidrococció, s'han d'evitar les exposicions perllongades al sol i els exercicis físics intensos abans del bany. El bany després dels menjars, especialment si han estat copioses o s'han ingerit begudes alcohòliques, i l'entrada brusca a l'aigua freda. És convenient entrar a poc a l'aigua perquè el cos s'adequi progressivament a la nova temperatura. A més, una vegada dintre de l'aigua s'ha de sortir ràpidament o demanar ajuda si se sent mareig, calfreds, nàusees, visió borrosa o zumbits d'oïdes. Serveixi com a resum dir que és la diferència tèrmica entre la pell i l'aigua el factor fonamental responsable del síncope d'hidrococció, i no el procés de la digestió, que desgraciadament el quadre pot acabar en una aturada cardiorrespiratòria, i no dels moviments del tub digestiu, que no són els nens els més proclius a sofrir, a patir aquest tipus d'accidents, i que, encara que el terme tall de digestió sigui incorrecte, cal anar amb compte amb el bany en determinades situacions. I fins aquí. Hem parlat de la digestió, de per què tenim celles i l'origen dels mots encreuats.
1: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
2: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador.
2: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit. 107.8.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la UNO us parla, Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que es formalitzarà el divendres a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà també amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. I el govern espanyol ha autoritzat la licitació de contractes per valor de 216 milions d'euros destinats a la conservació i el manteniment de més de 560 quilòmetres de carreteres estatals a Catalunya. Les actuacions afectaran principalment trams de l'AP7, l'AP2 i també l'AB30, les quatre demarcacions catalanes, inclouran treballs de manteniment, reparació del ferm i també substitució dels tanques deteriorades. I Junts ha registrat una esmena al Congrés per reclamar la convocatòria d'eleccions generals davant el que considera la situació d'extrema debilitat del govern espanyol. La formació argumenta que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç de superar el bloqueig polític, especialment després de la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE i Sumar. I l'autòpsia de l'home trobat el divendres mort a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú ha descartat que es tracti d'una mort criminal. El primer informe forense conclou que no hi ha indicis de la participació de terceres persones i ara s'investiga si la mort va ser accidental per causes naturals o bé un suïcidi. Els Mossos havien activat inicialment el protocol d'investigació per esclarir els fets, però amb els resultats de l'autòpsia queda, per tant, descartada la via policial. I els Mossos d'Esquadra han detingut també dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordant dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos, que han estat detinguts en dues fases. I l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa avui la temporada d'estiu a les platges amb un reforç dels serveis de neteja gràcies a la nova contracta municipal. Entre les novetats, augmenta la freqüència de neteja de cales, roques, camins de ronda i aparcaments, i la retirada de pèlets passarà de fer-se un cop l'any a 6. El servei de socorrisme també es manté sense canvis i funcionarà cada dia fins al 14 de setembre amb 38 efectius de la Creu Roja distribuït en les 8 platges del municipi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
3: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
4: Este verano Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
3: De extra perruita te
4: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
7: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
9: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
0: Joyería Castillo.
7: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos lavados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
0: Joyería Castillo.
7: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
0: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
7: ¿De qué?
0: De ser feliz. Please don't cry.
10: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
11: Churrería Velo.
12: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
11: Velo.
12: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com...
11: Velo.
12: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria...
11: Velo.
12: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
11: Velo.
13: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
14: Laixate-mi cantare.
13: Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Abagué número 18 de Cubelles. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubelles.com. pizzerialagondoladecubelles.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubelles. Repetirás.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci i Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem, mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabor que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003, dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: ¿Qué te ocurre?
3: Nada, es que... es la primera vez que me llaman inteligente.

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé què t'ha hecho, serà grave, però...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes, la policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut, tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant. Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita de...
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624-28-5304, 624-28-5304. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró.
4: Vine aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimarts, dia 16 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Una delegació de Cunit va participar els dies 13 i 14 de juny en la festa local d'Arbàs, a Occitània, en una iniciativa destinada a enfortir els llaços històrics, culturals i humans que uneixen les dues localitats des de fa més de 3 segles. La representació cunitenca va estar encapçalada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, encarregat de donar a conèixer el patrimoni i la identitat del municipi durant aquesta trobada. La visita va donar continuïtat a l'intercanvi institucional i cultural iniciat l'any passat amb la visita a Cunit d'una delegació de l'entitat cultural Patrimoni d'Arbàs. L'exposició va estar formada per 25 persones i va incloure diverses activitats de promoció cultural. Entre aquestes va destacar una exposició fotogràfica amb una vintena d'imatges dels espais més emblemàtics de Cunit, que va permetre als assistents descobrir la riquesa paisatgística, històrica i patrimonial del municipi. La delegació també va presentar una mostra estàtica de diversos capgrossos inspirats en personatges històrics cunitencs, una iniciativa que posa en valor les tradicions populars i la memòria col·lectiva de la vila. Aquest projecte va comptar amb la col·laboració de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, que van contribuir a fer possible aquesta nova acció d'intercanvi cultural entre les dues comunitats. I el Complex Esportiu Municipal Els Joncs organitza el proper dissabte 20 de juny una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra, a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França per al nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com a un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per a gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, Masterclass de Cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. A 11:15 del matí, esmorzar saludable, una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació, una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cluenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat de grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM Els Joncs es convida a tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o l'acompanyant doncs els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I l'Ajuntament de Cunit ha participat aquest passat divendres, dia 12 de juny, en el primer congrés del govern de la Dada, celebrat a Salou i organitzat per l'Ajuntament de Salou. La representació municipal ha estat encapçalada per la regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència, amb l'assistència del regidor David Marquínez i membres del seu equip. La jornada ha reunit representants de 28 ajuntaments d'arreu de Catalunya, així com professionals especialitzats en transformació digital i administració pública, amb la participació de l'Administració Oberta de Catalunya, organisme supramunicipal de referència en el món la modernització del servei a públics digitals. El Congrés ha servit com a espai de trobada per a compartir experiències, projectes i bones pràctiques relacionades amb la gestió de les dades a les administracions públiques. Durant la jornada s'han abordat qüestions com la qualitat de la dada, la interoperativitat entre administracions, la presa de decisions basada en dades i els reptes que plantegen les noves tecnologies en l'àmbit de la gestió pública. El regidor David Marquínez ha destacat la importància d'aquest tipus d'esdeveniments per a continuar avançant en la transformació digital dels ajuntaments. Les dades són un actiu estratègic per a qualsevol administració, especialment pel que fa a la sobirania de la dada. Una gestió adequada de la informació ens permet oferir millors serveis, optimitzant recursos i prendre decisions més informades en benefici de la ciutadania. Marquínez també ha valorat positivament la possibilitat de compartir experiències amb altres municipis. Aquest congrés ens ha permès conèixer iniciatives innovadores que s'estan desenvolupant arreu del territori i establir contactes amb altres administracions que comparteixen els mateixos reptes en matèria de digitalització i govern de la dada. També esperem que aquesta
trobada serveixi per impulsar una col·laboració més transversal entre administracions i facilitar l'intercanvi de solucions davant problemàtiques compartides. La participació de l'Ajuntament de Cunit en aquest congrés s'enmarca en el compromís municipal amb la innovació, la transparència i la millora continuada dels serveis públics, així com en la voluntat d'incorporar noves eines i metodologies que contribueixin a una administració més eficient, moderna i orientada a les necessitats de la ciutadania. Amb l'assistència al primer congrés del govern de la dada, l'Ajuntament de Cunit reforça la seva aposta per l'ús responsable i en local de la dada en el procés de transformació digital com a eina per millorar la gestió pública i la qualitat dels serveis municipals. I Cunit ja ho té tot a punt per celebrar la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cerc Cabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte, dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Duixa. Seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fugazos d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte, dia 4 de juliol, amb el bingo musical i la primera prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns, dia 13 de juliol, a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil a Xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb les joves diables de Cunit tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan divertides com la tercera edició de la SOAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Crescetto, doncs els concursos de fruites, de truites i reposteria de l'Ateneu Cultural al Badec Unit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra també Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilirí, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb havaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que s'estan obrint a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, recull el teu mocador també a l'oficina de turisme. El teu mocador oficial, recorda, de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Recorda, doncs, l'oficina de turisme reparteix els mocadors oficials de la festa major des d'ahir mateix, on l'Ajuntament recorda que les unitats són limitades, s'establirà un màxim per recollir de 2 mocadors per persona i es repartiran fins a esgotar les existències de dilluns a divendres, de 10 de matí a 2 de migdia. A més, s'ha estrenat una nova cançó d'aquesta festa major d'estiu 2026 dels Mullats i dels Cremats, el qual escoltem exclusiva a través dels micròfons de Ràdio Cunit.

Escoltem, doncs, la cançó oficial de la Festa Major d'estiu 2026, Mullats i Cremats. A més, tothom es pregunta qui farà el pregó de la Festa Major d'estiu. Ell és d'aquells que ha crescut corrent pels nostres carrers i que s'estima conit com ningú. Avui us portem una pista definitiva. Ha canviat el croissant per un micròfon. Sabríeu reconèixer de qui es tracta? Podrem llegir els comentaris a la web de l'Ajuntament, doncs també a les xarxes socials i al Facebook de l'Ajuntament de Cunit. Aquest divendres desvetllarem el misteri. Però encara tenim més temes per compartir amb tots vosaltres a través de la nostra sintonia. Escoltarem aquesta cançó sencera al llarg de tota la nostra jornada en el magazín del Cunit al dia... Bé, del ventilador, vaja, que el que ja doncs estem a la programació d'estiu d'aquí, de Ràdio Cunit. Seguim amb més temes a tractar. Continuem també amb la neteja intensiva de l'Avinguda Vilanova. Els treballs de neteja intensiva segueixen avançant per millorar l'estat dels nostres carrers i espais públics. Aquests dies estem actuant a l'Avinguda Vilanova i altres punts del municipi, amb tasques de neteja viària i manteniment per oferir un entorn més net i agradable per tothom. Aquestes actuacions tindran continuïtat en altres punts dins del pla de neteja intensiva que s'està desplegant progressivament arreu del nostre municipi. I sobre el període de preinscripció al CFA Dolors Paül de Cunit per al curs 2026-2027. El que s'està doncs, pensant a reprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'han confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. Recorda que el període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny.

targeta sanitària i només per l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Tu veràs el nostre centre a la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem. Recorda, complex cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, a la planta baixa. O bé trucant al 977-67-4601, 977-67-4601, o al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per un últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paul. I tenim també la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga. Aquest diumenge 21 de juny a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial amb el treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i meditació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per l'activitat d'estiu Jove 2026. Joves, ja podeu consultar la programació d'estiu, doncs, Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I Cunit celebra la diversitat amb una nova edició del Cunit amb Orgull el proper 20 de juny. Al passeig marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme. De 7 del vespre a 11 de la nit, una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de la Frida Later i Valerie Norton, així com les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra food trucks per a vulgui doncs, a gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia, on també hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI Municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit també a través dels serveis i Factory Cunit i Som Cunit organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat com aprofitar la IA, una proposta adreçada a persones autònomes i emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper dia 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit i també doncs al carrer dels Horts número 5. També s'oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines d'intel·ligència artificial aplicades a la gestió, organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per a vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats, automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari forms.gle que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'enmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixen

0: contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. La nit de l'empresa reuneix a 500... canviant de tema, la nit de l'empresa 2026 també reuneix 500 professionals i supera el centenar de candidatures. I és que Mas Soler va acollir la gran trobada anual del teixit empresarial del Gran Penedès. Xavier Mestres rep el primer premi honorífic de la Federació Empresarial del Gran Penedès a la trajectòria professional. Vallformosa rep el gran premi doncs també a l'empresa d'aquest any. Doncs aquest passat divendres a Vilanova i la Geltrú, la Federació Empresarial del Gran Penedès va celebrar el vespre doncs la nit de l'empresa, que va reunir prop de 500 representants del món empresarial, econòmic, institucional del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. La gala celebrada per primera vegada a l'amfiteatre de la finca Massolers va reforçar el caràcter relacional i de trobada de l'acte. La gala va ser conduïda per Pepo Flores d'Impro Show i el seu equip, que va dinamitzar l'acte amb el seu estil d'interpretació i improvisació, aportant ritme, proximitat i participació del públic. La seva conducció va convertir les persones assistents en part activa de la gala i va contribuir a generar un ambient proper i compartit doncs al llarg de tota la nit. L'acte es va iniciar amb la benvinguda de la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes, que va posar en valor el paper de les empreses, dels equips i de les persones que les fan possibles. A la seva intervenció va destacar que la nit de l'empresa és una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències i celebrar allò que construïm plegats cada dia com a teixit empresarial i com a territori. Lloberes va remarcar també la capacitat emprenedora del Garraf i el Penedès, així com la necessitat de continuar reforçant la competitivitat territorial mitjançant infraestructures, talent, innovació i col·laboració. Tot seguit va intervenir l'honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i de Treball de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de representants del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, d'alcaldies del territori i d'institucions econòmiques i acadèmiques. El Gran Penedès és viu, actiu, emprenedor i ambiciós. Un territori que no espera que les oportunitats arribin, sinó que les crea, va destacar el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. El conseller va assegurar que la nit de l'empresa de la Federació Empresarial del Gran Penedès posa en valor el talent empresarial del territori i reforça les aliances necessàries per afrontar els reptes de futur. Samper va felicitar de manera especial les empreses, entitats i persones reconegudes durant la jornada i la Federació Empresarial Gran Penedès per la feina feta i per ser un punt de trobada i un motor de cohesió empresarial al territori. A continuació, la gala va donar pas al reconeixement i a les empreses que aquest any celebraven aniversaris destacats, posant en valor la seva trajectòria, continuïtat i compromís amb el territori. En l'apartat de 25 anys es va reconèixer amb Matlleu Origen, Silab, Diagnòstics, Eix Diari, Hidra Media, Instatec Instal·lacions, Merca Eleva i TPC Net Group. Pel que fa als 50 anys de trajectòria, van rebre el reconeixement Cutmax Aluminis, Nima, Grup d'Automoció i Polisportiu, així mateix, doncs, el qual es va reconèixer el centenari de Joan Terrà SL i els 125 anys de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú com a exemples de trajectòries plenament arrelades al territori. En aquesta edició, la nit d'empresa va incorporar per primera vegada el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional, un nou guardó creat per reconèixer persones que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament empresarial i social del Gran Penedès. El premi neix amb la voluntat de posar en valor les persones que hi ha darrere de les empreses. En aquesta primera edició, el guardó va ser atorgat a Xavier Mestres. Un cop finalitzats aquests reconeixements, la nit de l'empresa va continuar amb el sopar relacionat, relacional que va permetre allargar els espais de trobada i conversa entre les persones assistents. La proposta gastronòmica va anar a càrrec de Mas Solers i el sopar va comptar amb el maridatge dels vins de la bodega Vallformosa, que van acompanyar els diferents moments de la vetllada. Després del sopar, la gala es va reemprendre amb la intervenció de la il·lustríssima senyora Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, municipi anfitrió de l'edició d'enguany, en la seva intervenció, el qual va agrair a la Federació Empresarial del Gran Penedès la tasca que du a terme per acompanyar les empreses del territori i va posar en valor el talent, la capacitat emprenedora i el potencial del Gran Penedès. Així mateix va destacar la importància de generar espais de trobada que reforcin la connexió i la col·laboració. Tot seguit va tenir lloc l'entrega dels premis de la Federació Empresarial Gran Penedès, que enguany van superar el centenar de candidatures presentades, reflectint el dinamisme i la vitalitat del teixit empresarial del Gran Penedès. En el bloc de personalitat, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la promoció del talent va ser per Cal Blai, amb Àrtic i la Granja Foods com a finalistes, mentre que el Premi FEGP, el compromís social, va recaure en LinkUp, amb David Smile i Societat Empresa com a finalistes. En el bloc d'innovació, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès a l'Empresa Innovadora 2026 es va concedir doncs, a Ex-Equo, a l'Agromillora i Indústries Volcar, amb CILAB, Diagnòstics com a finalistes, mentre que el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de l'Emergència Climàtica va ser per Prot Energia, amb Indústries Volcar i Lico Ibèrica com a finalistes. En l'àmbit de l'emprenedoria, el Premi Federació Empresarial Gran Penedès a l'expansió empresarial va ser per a Pirotècnia Igual, amb Agromillora i NG Plàstics com a finalistes. El Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès de Joves Empresa va reconèixer Macaki Consulting, Amedera Working i Míriam Luna com a finalistes. I el Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la Petita Empresa va ser per a Cosmonau King Expert Partner amb la Gelintense Coworking i McKay Consulting com a finalistes. En el bloc de valors i alegria, el Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès Dones d'Empresa 2026 va recaure a Carme Golm de la Granja Foods, amb Eva Santos i Maria Nadal, de Cosmonou, i Marisol García, de Matriosques, com a finalistes. El Premi Federació Empresarial Gran Penedès de la Comunicació va ser per la Daurada, amb l'Ametller Origen i la Granja Foods com a finalistes. Per cloure la gala de lliurament de premis, es va fer entrega del Gran Premi de la Federació Empresarial Gran Penedès a l'empresa de l'any 2026, el màxim reconeixement que atorga la Federació Empresarial del Gran Penedès. El guardó va recaure a Vallformosa en reconeixement a la seva trajectòria, capacitat d'innovació, projecció i compromís amb el territori. Aquest premi va voler doncs posar en valor una empresa que representa els valors del teixit empresarial del Gran Penedès i la seva contribució al desenvolupament econòmic i social del territori. Un cop finalitzada la gala, la celebració va continuar amb una copa als Jardins de les Fonts que va permetre tancar la nit de l'empresa en un àmbit distès i relacional, allargant la troballa doncs entre les persones assistents. La Federació Empresarial del Gran Penedès vol expressar el seu agraïment a totes les persones, empreses i entitats que han fet possible aquesta edició a la nit de l'empresa, així com als patrocinadors i col·laboradors que han contribuït de manera decisiva al bon desenvolupament de la vetllada. Encara tenim més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades a partir de joves a partir de primer d'ESO. Més informació, inscripcions al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, el que, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, recorda, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim una jornada d'esport a l'aire lliure, com hem comentat anteriorment, amb aquest programa de la jornada al Joncs pel Tour, el que tindrà lloc doncs el proper dissabte, dia 20 de juny. A més, del mateix 20 de juny tenim ballada de sardanes. El dissabte 20 de juny, a 6:45 del vespre, a la plaça de la Vila, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Un acte que organitza l'Associació doncs, Sardanista de Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i amb el suport de Ràdio Cunit. I si marxem al món del dia, acaba, marxem al 3 de 8, el qual destaca... Marta Vidal, nova presidenta de la denominació d'origen Cava. Per primera vegada, una dona dirigirà la denominació d'origen. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, de la nostra companya Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que, com sempre, us ofereix des de la redacció de Cunit al Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb el temps, amb el nostre company, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta en conjunt, doncs, esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia. i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 28 i els 30, amb una humitat força baixa. Vent feble i variable amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejola a primera hora de la tarda. Per demà esperem un altre dia de rigorós estiu amb un temps radiant, sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 20 o 21 de mínima, mentre que la màxima encara pujarà més i estarà per sobre dels 30 o al costat dels 31, amb una humitat encara força baixa. Vent feble amb marinades de migjorn o xaloc, sobretot al centre del dia, i fent que la mar estigui majoritàriament arrissada tota la jornada. Per tant, setmana de rigorós estiu que tindrà continuïtat dissabte, ahir dijous, amb un altre dia de ple estiu amb calor de 31 a 32 graus.
3: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Okay, let's go.
4: I don't know just how it happened. I let down my heart.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena. I també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
7: Esta inversión es una apuesta del gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
6: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
8: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
6: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
8: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
8: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
9: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
6: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
8: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
6: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
10: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
6: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud, arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
6: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada, que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea, que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasòl i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
7: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
12: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
13: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
12: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
6: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
14: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
15: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
14: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
6: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
16: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
17: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
16: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
6: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
8: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calam havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calam sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
6: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
8: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
6: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
13: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
18: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
19: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
18: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
6: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
8: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
6: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
20: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem doncs que es consolidi aquesta situació.
8: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
21: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
8: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
2: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
6: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
23: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
22: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
6: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
25: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre, no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
24: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
6: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
3: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
4: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'han repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori.
3: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
6: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
8: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
5: Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
8: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
6: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
8: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
6: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
8: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
6: I és moment per a la cultura. Que l'amor et rebenti a les mans, que m'estimo venir endavant. Que comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
9: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
10: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
9: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
6: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
11: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
12: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
14: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està fent molta crítica, està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
15: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
14: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
17: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant. I a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
14: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
26: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena.
14: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
12: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
28: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: El diccionari Termcat.
29: 40 anys, 40 paraules.
30: 1998. Índex de xafogor.
31: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
27: Marta Sabater.
32: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista.
0: per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del Termcat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva Índex de Xafogor. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
29: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenci que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
3: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
14: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
16: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé.

0: L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
1: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
2: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
1: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
0: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una 60 de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
4: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
3: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
6: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
5: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
0: A Badalona, dos gossos policies s'incorporen al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
7: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
8: que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues, no? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs,

0: jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
1: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
2: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de la Lia Kali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
3: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
4: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
3: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
2: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa a afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
6: Per nosaltres, aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat, amb un espai com és amb el fons de la catedral emblemàtic, però, com dèiem, de les nostres tradicions.
5: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les quatre colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
7: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
8: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
7: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix, en el grup d'Espanya, les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
9: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
7: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A les 9 de la nit, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
10: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
7: En hoquei sobre patins, destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc, que estava a Alcaldes, Marc Zanyón.
11: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
7: I tornant al futbol, a la Lliga Elit, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
12: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar a l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
7: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Per tu, que t'agrada el jazz, ara comença Sitges Jazz. Un programa de Ràdio Sitges. Recomanacions didàctiques i musicals.
2: Marc Ferrer, Toni Solà, Òscar Font, Ignasi Terraza, Marian Barahona, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Toni Gili, Òscar Dalmau i Pere Pons. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

Hola a tots i a totes els oients del Sitges del Victorier. Soc el Nando Picó i avui us volia recomanar un tema inclòs en un disc que es diu A Day in Copenhagen de 1969, un disc de Dexter Gordon. Aquest tema que es diu A Day in Vienna, del Slide Hampton. Us volia recomanar aquest tema perquè forma part d'aquest disc que soc molt, molt, molt fan de l'època europea de Gordon, en un moment pletòric. Amb el Kenny Drew al piano, l'Art Taylor a la bateria, l'Ort Pedersen al contrabaix, el Dizzy Ruiz a la trompeta, el Slide Hampton al trombó i el Dexter Gordon al tenor. Volia fer una miqueta recordatori de l'Slide Hampton com a compositor i com a arreglista. Un exemple molt bo seria este disc de directe, A Day in Copenhagen, com a exemple aquest tema, A Day in Vienna. Us envio una forta abraçada a tots i ens veiem aviat.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Benvolguts amics dels Sitges, sóc Ignasi Terraza i aquesta setmana us proposo d'escoltar un tema de la big band de Buddy Herman. Un clàssic d'aquesta big band que es diu Four Brothers, en la versió que hem fet el Punch Trio i jo mateix. De Manouche, que s'han dedicat també a portar aquest estil de jazz guitarra Manouche amb repertori hard bop. I així us proposem d'escoltar aquest tema ben lluny del repertori Manouche, amb aquesta formació de Punch Trio, amb Maître Calafati a la guitarra, Víctor Paradis guitarra, Jacob Marce contrabaix i jo mateix al piano. Per cert, aquest disc el publiquem el pròxim 19 de juny en format de single. Juntament amb el Nuage, que ja vam presentar en aquest mateix programa. Us deixem així, doncs.

amics i amigues, el Sit Jazz de Víctor Oller i els seus col·laboradors. Soc Antoni Gili i avui vull presentar un enregistrament d'un dels meus saxos tenors favorits, Stanley Tarrenton. Interpretant una de les balades més conegudes i tocades al jazz, Misty, de Errol Garner. La gravació d'aquesta versió la va fer en directe al Blue Note de New York, on Stanley Tarrenton està acompanyat per un trio de luxe on hi trobem Jenny Harris al piano, Ray Brown al contrabaix i Mickey Rourke a la bateria.

Sally Torrington és un d'aquests saxofonistes que dins de la línia més propera al jazz mainstream ha desenvolupat un estil propi innovador que ha influït i ha estat referent per a un bon nombre de saxos posteriors. Nascut el 1938, primer va iniciar la seva carrera en grups del rhythm and blues, on va desenvolupar una sonoritat càlida i potent i un atac notable. Però després el trobem al costat de l'organista Jimmy Smith, on desenvolupa unes línies d'improvisació sinuoses i imaginatives que no impedeixen mantenir la calidesa i expressivitat inicial. Aquest Misty és una molt bona mostra. Espero que us agradi i us animo a explorar altres enregistraments d'aquest gran saxo a l'arxiu discogràfic de la Fundació Jazz Class. Fins aviat, salut i swing!

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Uller i els seus col·laboradors.
1: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. Avui us porto a un dels saxofonistes tenors que m'agraden més, originari de Chicago, però establert posteriorment a Nova York. Us estic parlant de Clifford Jordan. Un músic que va col·laborar amb Max Roach, Sonny Stitt, Horace Silver o Charles Mingus. Avui n'escoltarem el seu quartet, que van registrar durant la seva gira europea l'any 1975 pel segell Steeplechase. Es tracten de 3 àlbums en directe al Club Beam House d'Amsterdam i 2 àlbums d'estudi que són increïbles. Un es diu Firm Roots i l'altre es diu The Highest Mountain, al qual us porto avui. Clifford Jordan, el saxo tenor, i el seu Magic Triangle, tal com anomenava el trio que l'acompanyava, format per Cedar Walton al piano, Sam Jones al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. N'escoltarem el tema Scorpio, una composició de Sam Jones. Bé, doncs, espero que us agradi aquest Scorpio del quartet de Clifford Jordan and the Magic Triangle. Que tingueu molt bona setmana i, sobretot, molt jazz.

0: Al Sitges tenim els millors col·laboradors i les millors col·laboradores.
1: Hola, aquí Màriam Barahona us envia una forta abraçada a tots els amics i a tots els oients del programa Sitges d'en Víctor Oller. Aquesta setmana escoltarem una cantant espectacular amb un instrument fora de sèrie i un fraseig i una manera de cantar molt peculiars.
2: There's not a morning and I open up my eyes.
1: Estic parlant de la Rachel Ferrell.
2: And find I didn't dream of you. Without a warning.
1: La Rachel Ferrell va néixer el 1961 a Pennsilvània, va cantar des de molt petita, gospel, pop, R&B. Als 18 anys va estudiar a Berkeley. Va estudiar arranjaments, composició a Branford Marsalis, Jeff James Watts, entre d'altres. Durant els anys 80 va col·laborar amb artistes com Quincy Jones, George Benson, i el 1990 va editar el seu primer disc, el seu disc My First Instrument. Aquest disc el va produir el bateria Lenny White. Escoltarem el segon tema del disc, un tema que es diu You Don't Know What Love Is, on va tocar amb Eddie Green al piano, Tyrone Brown al baix i Lenny White a la bateria. Així que us deixo amb aquesta cantant espectacular, Rachel Ferrell, You Don't Know What Love Is.
2: You don't know what love is.

0: Estàs escoltant Sitges, un programa de Ràdio Sitges. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
1: Estimats amics i amigues del Sitges, aquí David Pastor. Desitjant-vos que tingueu un molt bon estiu. Espero que ens vegem por ahí. Tinc força concerts. Podeu visitar la meva web davidpastortrumpet.com. Podeu visitar l'agenda i podeu venir a veure'ns en directe. Us deixo un tema que vaig gravar el 2012 amb uns músics increïbles. En Donald Edwards a la bateria, Dario Hall a contrabaix, Jim Riddle al piano, Chimo Tebar a la guitarra i un servidor a la trompeta. El tema que es diu Visions, que està en el meu disc Armageddon de 2012. Forta abraçada a tots i a totes.

Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sitges de Victòria. Us parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos un tema cantat per una de les més grans cantants que tenim encara en actiu a l'actualitat. We fit together like two birds. Estem parlant de la gran Vanessa Gobin.

I aquí la tenim amb una producció d'un disc que es va dir Pastiche i va ser una producció de 1993, acompanyada d'un gran elenc músics: Aaron Graves al piano i a l'orgue, depèn del tema, Aaron Walker a la bateria, Tariq Shah a la guitarra baixa, les trompetes i flugelhorn, A.J. Allen i el Cecil Bridgewater, els saxofons tenim a Roger Mayhem i a la percussió a Michael Rubin. El tema que ens interpreta és un tema magnífic, el ritme de vals, és a dir, 3x4. És un gran estàndard composat pel gran saxofonista i compositor que va pertànyer a l'orquestra de Count Basie. Estem parlant del gran Frank Foster. Us deixo amb Vanessa Rubin interpretant el tema Simon.

sóc en Marc Ferrer, salutacions a oients i equip dels Sitges amb Víctor Oller. Avui m'agradaria recomanar-vos l'últim treball que he gravat juntament amb Pep Rius al contrabaix i Olivier Roch a la bateria.

extracte del disc de Marc Ferrer Trio titulat Bluesology. Gravat el dia 1 d'abril d'aquest any 2026, un disc que és la continuació del treball enregistrat l'any 2022 titulat Tradition.

que pretén recuperar clàssics del jazz, del swing i del blues amb un toc de modernitat però sempre fidels a l'arrel. El tema que he escollit avui és Chitlins con Carne, un tema del guitarrista Kenny Barrell que va popularitzar a principis dels anys 60. Un mestre del soul jazz va crear amb aquest tema un estàndard que defineix perfectament la fusió entre blues profund i l'elegància del jazz, un groove irresistible i ple de feeling. Aquesta és la versió del meu projecte Marc Ferrer Trio i aprofito per anunciar-vos que el proper 28 de juny estarem presentant aquest últim disc a la sala Jamboree 3. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, sóc Òscar Font i avui us porto un tema provinent d'una banda sonora. Aquest cop viatjarem fins l'any 1956, una pel·lícula del senyor Charles Walter. Aquest és el director. La pel·lícula s'anomena High Society. Una pel·lícula on els protagonistes són ni més ni menys que els cantants Frank Sinatra i Bing Crosby, aquests dos fantàstics crooners. It's great, oh, it's great, it's great, so grand, it's fun. Acompanyats de la Grace Kelly. Who wants a fancy foreign car? Yeah, I do. També apareix el senyor Louis Armstrong en alguns moments de la pel·lícula. Just dig that scenery floating by. El tema que escoltarem avui és un tema on en Bing Crosby, juntament amb en Louis Armstrong i els seus All Stars, ens expliquen com va néixer el jazz. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans bar. Ah, you take a stick with a lick. Take a bone. Oh, hold the phone.

Molt bones amigues i amics del Sitges. Pere Pons, una setmana més amb vosaltres, una setmana més en aquest espai magnífic de ràdio, avui dedicat a un dels músics que aquest any hagués complert 100 anys. Centenaris del jazz, aquest 2026 hi ha uns quants, John Coltrane, Centenaris del jazz, Ray Brown i també el nostre estimat Lou Bennett. En el cas que avui ens toca és Miles Davis, a qui dediquem el centenari. I ho fem a través d'una peça que va enregistrar el juliol del 1991 i on participava un músic del nostre planter, Carles Benavent. Estava allà amb la Big Band que dirigia Quincy Jones al Festival de Jazz de Montreux. I allà feien una revisió de l'etapa de Miles amb Gil Evans i feien a través

0: Live avec un Joe Blues Orchestra.
1: Hola, com esteu? Salutacions cordials a tots els oients del Sitges. Jo sóc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo una novetat discogràfica. Un disc que ha aparegut ara fa poques setmanes d'un ensemble de jazz que es diu Outer Worlds Jazz Ensemble. És un projecte britànic de jazz espiritual, de soul jazz, de grups afrollatins, vinculat a un segell de Leeds que es diu AAA Records. Va ser concebut pel baixista i productor Neil Innes per donar visibilitat als músics de suport, als sidemen de les escenes de jazz, de funk... En fi, és un projecte molt, molt interessant. I la idea, doncs, és ajuntar en una sèrie oberta de discos diferents músics que puguin desenvolupar material propi dins d'un entorn de jazz espiritual i de grups cinematogràfics. Si us agrada, per exemple, l'Space Age Pop, o us agrada, per exemple, el soul jazz, els ritmes llatins, les produccions influïdes per la música orquestral de biblioteca europea dels anys 60 i 70, doncs us agradarà segurament aquest disc que es titula The Carmen Line, dels Outer Worlds Jazz Ensemble. Això és d'aquest any i és un tema titulat Alto

0: Has escoltat Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cunit, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu.

0: recomanacions didàctiques i musicals,
1: Marc Ferrer, Toni Solà, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Toni Gili, Òscar Dalmau i Pere Pons.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa.

Ràdio Cunit, al 107.0.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: Voldria descriure la història de dos dies...

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Hey,

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2...
4: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a hacer?
4: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
6: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.

Ràdio Cunit, al 107.0.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Molt bon dia i benvinguts en aquesta nova edició del Baix Penedès al dia, un programa que realitzem conjuntament amb complicitat amb el Consell Comarcal de Baix Penedès, les cinc emissores de la nostra comarca del Baix Penedès. Des d'aquí doncs saludem a tots els nostres companys, tant de Calafell Ràdio com també de Ràdio L'Arbós, de Domenys Ràdio, Ràdio Bellvei, també doncs a Ràdio Televisió El Vendrell i, com no, des de Ràdio Cunit, al qual doncs comencem aquesta nova edició d'aquest programa Baix Penedès al dia, al qual avui tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer, el qual en aquests moments ja està entrant aquí en els nostres estudis de Ràdio Cunit, doncs per oferir-vos aquesta edició d'aquest espai, al qual doncs, com no, oferim quinzenalment a través dels micròfons de les cinc emissores de la nostra comarca. I doncs, com no, ara sí, doncs entrem a en matèria. Donem la benvinguda a l'alcalde de Calafell i també doncs president del Consell Comarcal de Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer. Què tal? Estem? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: President, arribem al darrer any del mandat. Quin balanç fa d'aquest curs polític al capdavant del Consell Comarcal del Baix Penedès?
2: Bueno, doncs jo crec que ha sigut un balanç positiu, o és un balanç positiu. Encara queda un any per acabar el mandat, però sí que ja estem complint forces objectius dels que teníem previstos. I bé, no podem fer altra cosa doncs que això, no? Valorar-ho positivament, perquè s'han engegat molts projectes importants a la comarca. Estem també doncs mirant de fer una nova seu del Consell Comarcal on poder millorar, optimitzar els serveis, i també doncs el pla territorial que també s'ha engegat a través de la Generalitat, doncs que també ens permetrà planificar i preveure doncs el creixement que tindrà la comarca.
1: Molt bé. Un dels projectes més reivindicats és la nova comissaria dels Mossos. En quin punt es troba actualment?
2: Bé, doncs fa poc es va anunciar, no?, per part de la consellera, la Núria Parlon, consellera d'Interior de la Generalitat, doncs que puguem tenir aquí al Baix Penedès, més concretament a Can Tregalafell i Cunit, una nova comissaria de Mossos d'Esquadra. Això és una notícia importantíssima, perquè en principi doncs només hi ha la del Vendrell i ara doncs ja passaríem a tenir dues, i per tant es duplicaria el nombre de comissaries. És una reivindicació que portem ja uns quants anys fent i uns quants anys demanant entre Calafell i Cunit, i això doncs permetrà doncs que quan aquesta comissaria estigui construïda puguem tenir Mossos d'Esquadra en els municipis de la costa, de Calafell i Cunit, i la del Vendrell doncs serveixi més també per atendre municipis de l'interior que no tenen policia local, que no tenen tanta mitjans de seguretat, i això doncs farà que tinguem més seguretat en global a la comarca.
1: Molt bé. I què suposarà aquesta infraestructura per la seguretat de la nostra comarca?
2: Jo crec que millorarà moltíssim i bé, doncs també donarà molt més servei, sobretot a les poblacions doncs de costaneres, ja dic, que pateixen un increment important de població a l'estiu. I bé, crec que doncs una mica és un objectiu, no?, que teníem entre Calafell i Cunit, doncs de poder tenir aquesta nova comissaria, poder-la ubicar en un lloc cèntric. Estem intentant ara ja buscar l'emplaçament, a veure quants metres fan falta, i parlant amb la Generalitat a veure doncs quina dimensió ha de tenir. I a partir d'allí doncs el que es farà és l'adquisició del terreny on poder-la fer, i després doncs ja la construcció, no? I jo crec que això doncs donarà molt de servei, ja dic, a Calafell i Cunit, que ara doncs el tenir la comissaria al Vendrell es cau una mica més lluny, i a més ja dic que normalment els Mossos han d'atendre també municipis de l'interior de la comarca, que fan doncs que l'atenció a la costa doncs a vegades no sigui suficient, no? I per això doncs jo crec que aquesta comissaria serà més important, perquè doncs donarà un servei més important on hi ha més població, que és a Calafell i Cunit, conjuntament doncs fins i tot superem amb nombre d'habitants a lo que és el Vendrell, i creiem doncs que això doncs donarà servei a molta més gent.
1: Uh-huh. Hi ha un calendari aproximat perquè sigui una realitat això?
2: Bueno, el calendari jo crec que el va marcar una mica la consellera, que va dir que abans de final de legislatura, que queden 2 anys, el voldria tenir feta. És un calendari molt optimista, evidentment, però sí que nosaltres estem treballant doncs des de l'Ajuntament de Calafell per poder fer doncs tenir aquest terreny i immediatament doncs ja posar-hi la construcció doncs el més ràpid possible, que evidentment doncs ara amb el pressupost de la Generalitat doncs demanarem els diners que ja els comencin a posar per posar, doncs, per fer aquesta comissaria que sigui una realitat el més aviat possible. Però ja dic, la consellera va marcar un calendari de 2 anys que jo crec que és molt optimista, però sí que, bueno, doncs intentarem complir-lo.
1: Molt bé. Canviant de tema, passem ara a tractar, doncs, sobre la nova seu del Consell Comarcal. Aquest organisme continua treballant en el projecte d'una nova seu. Per què és necessària?
2: Doncs perquè bàsicament ara tenim 7 o 8 edificis diferents on els treballadors estan escampats, repartits, i això fa molt difícil que puguin treballar conjuntament. I a més, doncs, maregem a la gent, no? Perquè els diem, ara, vostè ha d'anar en aquell edifici d'allà, vostè ha d'anar a l'altre, no? Vostè, si vol això, ha d'anar aquí al davant, no? I llavors, pues, és una manera, doncs, de poder donar millor servei a tothom, a la gent, concentrant-los en un sol edifici. D'aquesta manera s'optimitzen recursos, també, doncs, alhora, doncs, es treballa més, de manera més coordinada, i es donen un millor servei, no? I per tant jo crec que el que hi hagi una referència de que el Consell Comarcal estigui en un sol edifici facilita molt més les coses a tothom i que la gent, doncs, que necessita d'aquests serveis, majoritàriament de municipis de l'interior, que són municipis més petits, doncs tinguin una referència clara i no ara, com ara, que tenim 6 o 7 edificis i a més estem pagant lloguers, estem pagant doncs, moltes despeses que tenint una seu pròpia doncs no pagaríem.
1: Molt bé. En quin punt es troba, doncs, el projecte i quins serien els terminis que es plantegen?
2: Doncs mira, fa poc ens ha entrat ja el projecte definitiu, el projecte executiu. Té un cost de 7,7 milions d'euros, té un cost important, i en principi doncs, són 5 milions i pico més IVA, i ara doncs, el que farem és demanar diners també a la Generalitat, demanarem diners a la Diputació per poder finançar aquesta obra. Però ja en principi l'estan informant ja els tècnics del Consell, estan ja preparant doncs, l'expedient per demanar llicència d'obres ja en l'Ajuntament del Vendrell, en un terreny doncs, que ens ha cedit el propi Ajuntament del Vendrell ja fa uns mesos, i que doncs, ara doncs, ja amb això doncs, podrem demanar la llicència i podrem doncs, començar a preparar la licitació de l'obra. Està previst en principi fer un préstec de 7,7 milions que s'amortitzarà segurament abans de 2 anys, perquè entre que els diners que tenim de romanents més els diners que podem aconseguir de la Diputació i de la Generalitat, doncs aquest préstec segurament el tindrem amortitzat abans de 2 anys d'iniciar la construcció, i per tant està previst doncs, un finançament que no carregarà ni llestarà el Consell Comarcal amb crèdits ni amb altres coses doncs, que despeses que puguem doncs, tenir. No? Per tant, jo crec que està plantejada una operació molt, molt senzilla, però que s'ha de complir aquests terminis, i ja dic que doncs, estem treballant perquè això sigui possible.
1: I quins serveis permetrà doncs, millorar la ciutadania?
2: Bé, doncs això, no? Bàsicament una millor atenció. Ara tenim doncs, diferents edificis on es fa atenció al públic. D'aquesta manera estarà tot centralitzat, s'optimitzaran les sales de reunions, les sales d'atenció al públic, els espais, tindrem una centraleta única també, amb un lloc d'atenció doncs, inicial doncs, únic, amb una sala d'espera, i després doncs, també ja dic, el que permetrà sobretot és que els departaments del Consell Comarcal, serveis socials, ensenyament, tots els que tenim a habitatge, tots treballin d'una manera més coordinada i més eficient, i alhora doncs, hem previst un gran espai de treball on es pugui adaptar el creixement que pugui tenir el Consell, el nombre de persones doncs, que tinguem en plans d'ocupació que puguem tenir en un moment donat, i hem fet unes oficines, doncs, un projecte molt modern, doncs, ja pràcticament per actualitzar i modernitzar aquest Consell Comarcal.
1: Fa pocs dies els alcaldes van poder conèixer els avenços del Pla Territorial del Penedès. Quin seria l'impacte doncs, per a la nostra comarca?
2: Bueno, l'impacte és total, perquè l'impacte, el que defineix el pla és doncs, quines infraestructures hi han d'anar i quins municipis han de créixer, quins municipis han de tenir noves activitats econòmiques, quins municipis, doncs, quins espais s'han de preservar, vull dir, l'impacte és, jo crec que és molt important, no? Sí que és veritat que després s'han d'adaptar els planejaments dels diferents municipis, i això doncs, ja és una feina d'una altra escala, no? Però sí que, en principi, el Pla Territorial el que ens dona és, ja dic, instruments per poder planificar el territori, per poder generar, doncs, això, expectatives de que es puguin ubicar en la comarca llocs de treball i que puguem compensar d'alguna manera el creixement que estem tenint. amb què la gent doncs, que ens ve a viure aquí doncs, no s'hagin de desplaçar per anar a treballar, sinó que puguin trobar també feina aquí en la comarca, i això doncs, evidentment suposa doncs, haver de fer aquesta planificació, que és aquest pla territorial, que fa uns quants anys doncs, que reivindiquem i que demanem i que ara doncs, sembla que ja es torna a activar i es torna a posar en marxa.
1: Uh-huh. I quines són les principals preocupacions o reivindicacions que la comarca ha traslladat al govern?
2: Bueno, hem traslladat, jo crec que cada ajuntament ha fet les seves aportacions i cada doncs, persona o col·lectiu ha fet les seves al·legacions. Ara, en principi, el que han de fer és posar-les en un plànol, de nou, tornar-les a dibuixar, tornar a dibuixar les propostes. Sabem que hi ha hagut algunes coses doncs, que s'han acceptat, la majoria d'elles, i que s'han millorat doncs, les propostes que hi havia en el principi, però estem tots esperant doncs, que ens facin un retorn abans de fer l'aprovació inicial per poder doncs, encara doncs, fer algun tipus d'aportacions i un tipus d'ajustos que calguin perquè aquest planejament surti inicialment aprovat doncs, a finals d'aquest any i puguem doncs, tenir un planejament que després ja ens permeti doncs, això, no? Absorbir aquest creixement que es preveu a la comarca, però també alhora generar llocs de treball i generar serveis i generar doncs, ocupació necessària per poder doncs, fer que la gent no s'hagi de desplaçar per anar a treballar, sinó que ho pugui tenir aquí dintre mateix doncs, a la comarca del Baix Penedès.
1: Uh-huh. És una oportunitat per ordenar el creixement futur del territori, no?
2: Sí, clar, per exemple, hi ha projectes importants com l'Idiada 2, no? Que també és un altre dels projectes doncs, que també s'està treballant amb la Generalitat, i això doncs, farà que la comarca tinguem zones amb nous llocs de treball. El tema d'ampliar l'hospital també és un tema important, que també doncs, generarà llocs de treball nous, i també doncs, estem, ja dic, treballant amb altres coses en el territori també per poder fer doncs, que això, no? Que la gent que ens ve a viure aquí i que decideix doncs, ja fer aquest pas, que a vegades és de segona residència primera, la major part dels casos, però en altres no, en altres venen perquè doncs, pel preu de l'habitatge doncs, segurament troben habitatge més econòmic en aquesta zona que no a dintre de lo que és la pròpia ciutat de Barcelona o de Tarragona, i per tant doncs, això és el que hem d'intentar doncs, resoldre, no? Aquest equilibri entre persones que ens venen a viure i llocs de treball que hem de generar per poder doncs, donar-los sortida i que no hagin de dependre tant de rodalies o dependre tant d'altres mitjans de transport que per anar a treballar al lloc on tenen la feina. No?
1: Uh-huh. Canviant de tema, si li sembla, passem a l'apartat de residus. El nou contracte de residus ha estat un dels grans reptes dels darrers anys. Quin balanç en faria?
2: Bé, jo crec que encara és aviat per fer balanç. Pràcticament s'ha posat en funcionament aquest mes de gener. Són molts municipis, són 9 municipis que s'està fent un desplegament doncs, ja d'aquest nou contracte. Alguns ho han iniciat el mes d'octubre, novembre i desembre, abans d'acabar l'any, però altres doncs, ho han començat a fer a partir d'aquest gener i encara s'està fent, no? Tot aquest desplegament de diferents serveis. Hi ha municipis que han optat per la recollida porta a porta, en altres municipis que han optat pels contenidors intel·ligents, amb un objectiu molt clar, que és reciclar i aconseguir que situar-nos a la comarca en el 60% de recollida selectiva, i aquest és l'objectiu que tenim traçat i que tenim marcat. Sí que és veritat doncs, que cada municipi doncs, tenim diferents problemàtiques. Doncs, veiem que el porta a porta a vegades doncs, costa de fer entendre la població, el tema de contenidors intel·ligents també, sobretot perquè tenim en molts llocs població flotant, que només ens venen el cap de setmana o que ens venen només a l'estiu, i això doncs, implica que aquesta gent doncs, no tingui la targeta segurament o no hagin tingut la formació o la sensibilització que hem fet amb les altres persones que hi viuen. I bé, doncs s'està treballant amb això, s'està treballant perquè no hi hagin aquests problemes, perquè doncs, hi hagi doncs, més reciclatge i que puguem doncs, facilitar a tothom que pugui escollir no? amb quin contenidor deixar la brossa i d'aquesta manera fer un millor servei.
1: Molt bé, alguns municipis han hagut d'adaptar-se als sistemes de recollida. Doncs ens estava explicant una miqueta l'evolució de la situació, com ho podria valorar ara actualment?
2: Bé, això, doncs...
1: Ha millorat o no?
2: Bueno, en principi sí. Les primeres dades que tenim, la majoria de municipis on hem començat, en aquelles zones que hem fet ja doncs, el nou servei, s'estan complint els objectius. S'està complint, la majoria sí que estan

0: resoldre i hem d'intentar doncs, fer que la gent doncs, llenci la brossa al contenidor que toca.
1: Uh-huh. Aquest estiu es posarà en marxa una campanya per conscienciar turistes i residents. Quins objectius es persegueixen?
0: Sí, bàsicament és això que dic, no? que tenim una població flotant important, que tenim molta gent doncs, que ens ve de fora, que segurament no saben a hores d'ara encara quin sistema s'ha canviat i quin sistema s'ha implantat en el seu barri o en el barri on estiuegen. I això doncs, implica que hem de fer un esforç important quan vingui aquesta població d'explicació, d'estar al carrer, una mica doncs, de formar no? De quina manera s'han de reciclar en cada un dels barris. I ja dic, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar com funciona el porta-a-porta, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar el tema de les targetes intel·ligents, aprofitar també per repartir-les si no les tenen i d'aquesta manera doncs, fer que també formin part d'aquesta solució, no? de donar a la comarca un 60% de recollida selectiva, que és l'objectiu.
1: Uh-huh. Passem a sanitat. La Generalitat ha confirmat noves inversions a l'Hospital del Vendrell. Què representen aquests 9 milions d'euros anunciats?
0: Bé, doncs és una part del finançament no?, que teníem previst. En principi doncs, és una bona notícia perquè doncs, això doncs, ajudarà doncs, a tirar endavant aquest hospital que ja ho està fent, la Fundació, bueno, la xarxa Tecla, en aquest cas, a través del seu propi finançament, però que després hi ha aquest retorn de la Generalitat per poder fer front a aquesta obra, que és una obra més important encara, és una obra de prop de 50 milions d'euros i que, a més, doncs, necessita un equipament posteriori de 9 milions d'euros més. No? Per tant, uh-huh. És una obra molt important, és una ampliació d'aquest hospital que ja en el seu moment, quan es va obrir, ja es va dir que seria petit i que era petit i ara doncs, el que estem fent és que estigui d'acord amb la població que tenim ara. No? Sí que és veritat que encara trigarem 2 o 3 anys a obrir-lo, que estigui ja en funcionament, que estigui doncs, ja complert amb tot l'equipament i tots els serveis que ha de donar, però en principi és una millora molt important per a la comarca i que a més és un dels motius per la qual doncs, encara molta gent no ha fet el pas d'empadronar-se, no? De que tinguem uns serveis sanitaris bons i que tinguem doncs, també doncs, això, no? Un metge més proper, uns serveis, uns especialistes més propers. I creiem doncs, que ha sigut un encert no? poder fer aquesta ampliació i donar millor servei a la població en general, perquè doncs, molta gent que ja dic que està vivint aquí i que tenen els especialistes doncs, a Barcelona o en algun altre hospital i no fan el pas d'empadronar-se, doncs, puguin tenir la sanitat més a prop en l'Hospital del Vendrell i puguem doncs, donar-los un millor servei més a prop de casa seva. No?
1: Molt bé. S'ha tirat temps a sobre. Passarem doncs, a preguntar 3 temes més bé. I ja acabarem. Parlem, per exemple, del bus express. El bus express directe entre les Penedès i Barcelona. És una reivindicació històrica. Hi ha algunes novetats?
0: Bé, doncs això, no? Precisament la novetat és que s'ha implantat el bus express perquè fa 2 anys no ho teníem, no? I això doncs, és una novetat. I estem molt satisfets, sobretot als municipis doncs, que dona servei, perquè és una reivindicació que teníem, no de substitució ni de ser una alternativa a Rodalies, sinó que era un servei complementari, sempre és un servei doncs, que fa uns altres trajectes, que recull en uns altres horaris, unes altres població, tipus de població, i té unes destinacions diferents que la pròpia Rodalies, però sí que ara, doncs, aprofitant també doncs, que la gent que s'està doncs, amb aquest aspecte de Rodalies doncs, no s'està fent el servei de manera òptima, diguem-ho així, doncs, s'ha evolucionat molt més amb el tema del transport per carretera, amb el tema del bus express, i molta gent doncs, el fa servir com a alternativa. Ja dic, no és el plantejament inicial, no era aquest, però sí que veiem doncs, que hi ha un percentatge molt alt d'utilització i en principi, doncs, per exemple, les expedicions que hi havia des de Calafell i Cunit, que eren 4 al dia, doncs ara s'han incrementat moltíssim, no? N'hi ha, si no recordo malament, són 11, no? Per tant, doncs, s'han fet moltes més expedicions i tenim molt més servei i creiem doncs, que hem aconseguit un objectiu que havíem demanat i, a més, doncs, el govern de la Generalitat està per la labor i ho ha fet de manera bastant ràpida i ho ha implantat de manera bastant àgil i, bueno, creiem que hem d'estar satisfets, tot i que sempre pendents i vigilant de que aquest servei, doncs, si el fa servir molta més gent, doncs, continuar demanant més freqüències i més autobusos, no?
1: Molt bé, i ara que estem a les portes de l'estiu, el Baix Penedès està treballant per consolidar-se com una destinació turística durant tot l'any. Quines línies estratègiques s'estan impulsant?
0: Doncs estem treballant bàsicament 2 línies diferents. Jo diria que una és a nivell individual de municipis costaners, que cada un d'ells doncs, també està treballant amb la seva programació, amb les seves inversions en el territori,

0: Per exemple, aquí a Cunit doncs, teniu prevista la futura piscina d'onades, no? Que serà un càmping i que també és un equipament doncs, important a nivell turístic. A Calafell doncs, s'està treballant també per fer un hotel de 5 estrelles amb un palau de congressos i per tant també serà una inversió important a nivell turístic doncs, pel territori, que ens aportarà turisme que ara no tenim i que ens aportarà doncs, gent que ara no ens ve. I això doncs, és una cosa positiva perquè al final doncs, ens referma com a destinació turística i això farà doncs, que sigui més important aquest actiu. I per què és important aquest actiu en el territori? Doncs perquè precisament a la costa no vivim dels polígons industrials, no vivim de les àrees logístiques, no tenim indústria, no? Per tant, hem d'apostar pels serveis, hem d'apostar pel turisme, hem d'apostar per tipus doncs, de que és treball, ocupació, doncs, en aquesta línia i aquestes inversions doncs, per nosaltres són importants per generar llocs de treball, no? I per generar doncs, això que dèiem, no? L'equilibri entre les persones que ens venen a viure i els llocs de treball que puguem generar. I a l'interior també s'està treballant en un projecte conjunt, els diferents municipis, amb la Diputació, de promocionar el turisme de l'interior. A l'interior tenim també molt de potencial, tenim un parc aquàtic com és el del Vinyana, l'Aqualeón, tenim també elements importants arquitectònics i que de museïtzació també doncs, que podem oferir, com és el cas de la Giralda de l'Arbós, i també tenim molt de patrimoni natural, com per exemple el Montmell, no? Tota l'àrea recreativa forestal del Montmell, doncs, que és una zona doncs molt gran i molt atractiva per poder passejar i poder doncs, fer turisme sostenible, turisme caminant, turisme en bicicleta, i creiem doncs, que també és un dels elements a potenciar.
1: Molt bé, i per acabar, si hagués de definir amb una sola paraula o una sola idea el moment que viu avui al Baix Penedès, quina seria?
0: En podríem posar moltes de paraules, no? Però que està clar que estem patint un creixement molt important, aquest és una realitat, no? I el que estem fent és aprofitant una mica les oportunitats que hi ha, els projectes que hi ha al territori per intentar, doncs, ja dic això, compensar una mica el que és el creixement que estem tenint, en generar llocs de treball, en generar riquesa, en generar economia, perquè som la comarca doncs, amb més índex d'atur de Catalunya i, per tant, doncs, ho hem de deixar de ser i, a més, doncs, això... Pues, facilitar que la gent doncs, pugui treballar en el territori i no ens convertim en unes ciutats dormitoris que hagin d'anar a treballar fora i dormir aquí, no? I això és el que estem intentant fer, intentar equilibrar, ja dic, el que és el treball, com pues, generant nous atractius turístics, nous equipaments, nous serveis, noves zones logístiques, noves zones de, com per exemple l'Idea de Dos, no? Que tinguem també doncs, temes doncs, de I més D, i creiem doncs, que d'aquesta manera també és una manera doncs, d'això, no? D'equilibrar el territori i d'intentar fer que aquest creixement doncs, no sigui tan perjudicial, sinó que sigui un creixement, aprofitar aquesta oportunitat per poder també créixer a la comarca amb el que és la part econòmica.
1: Molt bé, doncs fins aquí la nostra entrevista. Senyor Ramon Ferrer, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, moltíssimes gràcies per la gran tasca que realitza des del mateix Consell i també per atendre els micròfons del Baix Penedès al dia, d'acord?
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies i bon estiu. Adéu-siau, bon dia.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: I tot seguit passem, doncs, a repassar les notícies que ens arriben a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, per cert, obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball de treballadores de treballadors socials grup A2. El termini de presentació serà el 19 de juny d'aquest any. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arxivers d'arxiveres grup A1 amb termini de presentació el 10 de juliol. El Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició també de torn lliure per proveir amb caràcter funcionari interí un lloc de treball de tècnic, tècnica, auxiliar, informàtica grup C1, on el termini de presentació serà el 10 de juliol. Més notícies. També tenim ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a Borsa Habitatge.
3: Tu, que t'agrada el jazz, ara comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
4: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
5: Ràdio Sant Fost,
4: Ràdio Cunit, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
5: Ràdio Montornès,
4: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
5: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals.
4: Toni Solà, Josep Travé, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Marta Sierra, David Vinyoles, Joan Balaguer i Pere Pons.
5: Col·laboració especial de
4: David Travé Mas del Club Jazz Terrassa.
5: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
4: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

malauradament, el passat 25 de maig ens va deixar el gran Sonny Rollins, el colós del saxo tenor, una de les figures més llegendàries del jazz, una de les poques que quedaven.

Es va deixar a l'edat de 95 anys. Roger Rollins havia nascut a Nova York el 1930. Ha sigut una de les figures més grans de la història del jazz. Era un mite vivent. Aquí el tenim amb un dels discos doncs, més importants de la seva carrera, que va fer amb només 26 anys. Estem parlant del gran disc Saxofon Colossus. Dels que ha quedat ja un disc emblemàtic per la història. El tenim amb ell, naturalment, el saxo tenor. Tommy Flanagan al piano, Todd Watkins contrabaix i Max Roach a la bateria. El tema que ens interpreten és un tema emblemàtic també de la història del jazz, una composició pròpia de Sonny Rollins. Descansi en pau el gran mestre, el gran geni Sonny Rollins. Se llama el tema Strode Road.

amics del Sit Jazz. Soc la Marta Sierra, violinista de jazz de Barcelona. I avui us vull presentar el tema Them That Eyes, interpretat i enregistrat el 1973 per dos gegants del jazz com són Stefan Gravelli al violí i Oscar Peterson al piano. Aquest estàndard, nascut als anys 30, es converteix aquí en una conversa brillant i elegant entre el violí ple d'espurna de Grappelli i el swing imparable de Peterson al piano. Acompanyats per una secció rítmica excepcional amb Nils Henning Ørsted Peterson i Kenny Clarke, els músics juguen amb el tema amb una naturalitat impressionant, combinant el virtuosisme i l'alegria que tant els caracteritza. Una mostra perfecta d'aquell jazz sofisticat i càlid que feia d'aquestes trobades parisines quelcom d'únic i excepcional. Desitjo que ho gaudiu i fins la propera.

Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Oller. Ever since my heart took such a tumble. Avui m'agradaria recomanar-vos el tema Will You Still Be Mine, una peça escrita l'any 1940 pel compositor i pianista, també cantant, Matt Dennis, juntament amb el lletrista Tom Adder. Will it be just a memory? Un tema escrit per ser interpretat per l'orquestra de Tommy Dorsey. La lletra original de la cançó és molt curiosa, ja que feia preguntes iròniques sobre si l'amor de la parella duraria tant com algunes coses que aleshores semblaven eternes. Pas dels anys, la peça va fer un salt molt interessant, va deixar enrere la part cantada per convertir-se en una de les cançons instrumentals preferides pels músics de jazz. I una de les gravacions més lloades va ser la del mateix compositor Matt Dennis, en un disc titulat Play and Sings, enregistrat en directe l'any 1954. Show me the way to get out of this world. That's where everything is. Everything's going, I don't want to stay here. Wants to stick around and watch the world disappear. I on Matt Dennis encapçala la formació, el piano i a la veu, el contrabaix de Gene Englund i la bateria de Mark Barnett. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Un programa de Ràdio Sitges.
2: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del drama Sitges. La meva recomanació d'avui és la d'una Big Band, sens dubte una de les més llegendàries. Es tracta de la Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. I us porto un disc indispensable, enregistrat el 1969 i sota el nom de Central Park North. Amb uns arranjaments impecables i molt creatius, solistes increïbles i moltíssim de swing. Tot plegat, una combinació explosiva. N'escoltarem el tema Big Dipper, composició del co-líder i trompetista Thad Jones.

Una salutació des de Jazz Terrassa a tots els oients, a tots els col·laboradors i en especial al Víctor Oller per fer aquest programa al Sit Jazz. Comencem la setmana a Terrassa i arrenquem el dijous dia 11 amb la tradicional Jam Session. La col·laboració periòdica entre Jazz Terrassa i el taller de músics SM continua portant a la nova Jazz Cava nous talents sorgits del Centre Pedagògic Barceloní. En aquesta ocasió, la Jam Session comptarà amb la participació de Sama Quartet, una jove formació nascuda a Barcelona. Serà dijous dia 11 a 9:45 del vespre. De Xuxus arriben divendres dia 12 a la nova Jazz Cava amb una proposta carregada de groove, elegància i esperit festiu, recuperant el so clàssic del soul, el blues i el funk de les dècades daurades de la música negra nord-americana. El trio està format per 3 membres amb més de 20 anys de trajectòria. Dave Wilkinson a la veu i a la guitarra, Abel Boquera a l'orgue Hammond i Caspar Sant Charles a la bateria. Serà divendres dia 12 a 9:45 del vespre. Sota la direcció de l'incombustible Enric Alegre, la Freddy's Hard Bop Project presenta un homenatge a una de les etapes més brillants i influents de la història del jazz. El Hard Bop, el projecte de la Freddy's, revisita l'univers musical de compositors i figures capdals d'aquest període, com Art Blakey, Benny Golson, Art Pepper o Oliver Nelson. No us ho perdeu. Serà dissabte, dia 13 de juny, a 9:45, a la nova Jazz Cava de Terrassa. Teniu tota la informació i la venda d'entrades a jazzterrassa.org.

Ell va néixer a Los Angeles i ben aviat va començar a tocar el violí. Després d'escoltar el disc Boss Guitar de Wes Montgomery, va canviar a la guitarra. Amb 19 anys va començar a tocar a Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Allà va fer el paper de guitarrista de jazz clàssic i va aprendre a tocar amb big bands amb un nivell excel·lent. Al llarg de la seva trajectòria també ha col·laborat amb increïbles músics com Elian Elias, Benny Golson, James Moody, Nancy Wilson, Curtis Fuller o Larry Golson.

ell està influenciat per una manera de tocar força clàssica i s'emmiralla amb guitarristes com Joe Pass, Tal Farlow, Herb Ellis, Jim Hall o un dels seus ídols actuals, Peter Bernstein. El tema que soltarem ara, Squat i Raw, el va escriure Johnny Hodges i és un rhythm change tocat a tempo alt, és un up tempo. Acompanya a Graham Dexter, Jeff Hamilton a la bateria, John Clayton al baix i Tamir Hendelman al piano. Un quartet d'All Stars. Podreu escoltar el fraseig, el so i la creativitat d'aquest guitarrista extraordinari. Espero que us agradi.

Amigues i amics del Sitges, aquí Pere Pons qui us parla, i també emmarcats en aquest període ja preestiu i amb la calor que ja està marcant el territori climàtic, i nosaltres també ens hem posat tropicals a través d'una de les veus més càlides, més brasileres que hi ha a casa nostra, que és la veu de Carme Canela. En aquest cas interpretant la peça del seu amic i admirat Ginga, amb qui ha col·laborat en diferents ocasions. Choro para ser és la cançó que m'ha escollit. Aquí està acompanyada pel contrabaixista Javier Colina. És una gravació exclusiva, una gravació en directe de Carme Canela, que aquest estiu estarà actuant precisament també en repertori brasiler el 27 de juny a la Bisbal d'Empordà, als jardins de l'Hotel Tasmània, amb un quintet de luxe liderat pel saxofonista Miguel Pincho Villar. Aquí la tenim fent aquest clàssic de Ginga, aquest Choro para ser, acompanyat del contrabaix per Javier Colina. Carme Canela.

Ei, guapos, guapas i guapis, què tal? Òscar Font per portar-vos un nou tema de Jazz Clàssic. Avui un tema composat pel senyor Fats Waller a l'any 1900, no sé quan va composar, la veritat. Però sí que ho van registrar l'orquestra del Fletcher Henderson a l'any 1926. Fer aquesta primera versió suculenta i fantàstica amb un solo fabulós del Thomas Hawkins, el tema Estampida. No us porto la versió original, sinó que us en porto una que no desmereix gens en absolut. Està reinterpretada per una formació una mica més petita que no pas la de Fletcher Henderson i és la Porteña Jazz Band. Formació argentina, que l'any 1968 van enregistrar Estampida. No tenien el Clement Hawkins, però tenien l'Alfredo Espinosa, un xaval que no era argentí, era xilè, era el Xile, però tocava amb la Porteña Jazz Band. Escoltareu que, un cop exposat el tema, el primer solo de saxoal és el de l'Alfredo Espinosa. Brutal. Brutal, però ho diu tot. Un tio amb una imaginació desbordant i una tècnica brutal. Així doncs, anem a escoltar aquest fabulós Estampida per la Porteña Jazz Band.

Hola, amics i amigues del Sitges, sóc en Joan Balaguer des del Xef de la Ràdio. Avui recuperem una de les anècdotes més divertides i llegendàries del món del jazz i l'orgue Hammond B3, sí, aquell instrument que a mi m'agrada tant. I com a protagonista tenim el gran Jimmy Smith, el pare de la manera com es toca l'orgue modern. La història explica que Jimmy Smith era extremadament protector amb el seu so i el seu instrument. En aquella època, els òrgans Hammond anaven acompanyats dels famosos altaveus Leslie, que donaven aquell so característic de vibrato, era aquell altaveu que anava donant voltes. Es diu que una vegada, durant una sessió en un club on compartia escenari amb un altre organista jove que intentava impressionar-lo, en Jimmy es va cansar de veure com el noi intentava copiar tots els seus trucs i registres. El jove organista va anar un moment al bany. Abans del seu set, Jimmy Smith es va acostar sigilosament a l'orgue i va fer un petit canvi que no es notava gaire, aparentment, i és que va canviar els cables dels pedals i va canviar el de volum amb el de Leslie. Què va passar? Doncs que cada vegada que el nano intentava pujar el volum per crear un clímax, l'altaveu començava a girar tota llet i feia un vibrato que ell no s'esperava, i a l'inrevés, quan intentava frenar el motor del Leslie per posar-hi sentiment, l'orgue de cop fotia un clatellot de volum que gairebé feia caure les copes de les taules. El jove estava desesperat, pensant que l'orgue s'havia tornat boig o que hi havia un poltergeist a la sala. Mentrestant, en Jimmy Smith se'l mirava des de la barra del bar, somrient i bevent el seu bourbon com si no hagués trencat mai un plat. El que no he estat capaç d'esbrinar és si aquesta broma li va gastar a en Joey DiFrancesco, que al principi estava sota l'ala del Jimmy Smith, o al Richard Ruth Holmes. No sabem qui dels dos era. Si algú sap, que ens ho digui. En qualsevol cas, és molt fotut reconèixer que tu eres la víctima d'aquella broma, perquè primer reconeixies que el mestre t'havia pres el pèl i segona demostraves que no tenies ni idea de com funcionaven les connexions d'un B3. Per a un organista de jazz d'aquella època, obrir la part del darrere del moble i saber quina vàlvula o quin cable fallava era tan important com saber fer anar els drovers, aquells tiradors que controlen el so. Per tant, el jove, fos qui fos, va preferir empassar-se l'orgull, suar la cansada de l'escenari i no explicar-ho gaire. I ara suposarem, per allò de suposar alguna cosa, que el que va patir la broma va ser en Richard Groove Holmes. Si això va ser així, està clar que aquest home no es va arronsar, perquè hauria pensat: d'acord, Jimmy, t'agrada jugar amb el volum i la velocitat? Doncs ara veuràs què és tenir un autèntic groove modern. Tant va ser així que l'any 1974 Holmes va entrar a l'estudi de Nova York sota el segell Groove Merchant per gravar un disc que seria la seva gran declaració de rebel·lia i maduresa, New Groove. La peça que obre el disc com un cop de puny sobre la taula és aquest Red Onion, una composició compartida entre el mateix Holmes i l'arranjador Manny Albam. A la bateria hi trobem el mític Bernard Purdy. El pols elèctric de les guitarres es reparteix entre els dos grans, Leon Cook i O'Donnell Levy. A la secció de vents, que és un autèntic transatlàntic, tenim Lady Daniels amb Burt Collins, John Favis, Ernie Royal i Marvin Stamm, que fan que els arranjaments de Manny Albam sonin tallants i sofisticats.

Ja fa molt temps que tenia ganes de portar-vos alguna cosa d'aquesta gran artista, com és la compositora i conductora de la seva pròpia Big Band. Estic parlant ni més ni menys que de la Maria Schneider. Una gran artista que ja fa uns anys crec que ha trencat bastant amb el paradigma de les Big Bands. I està escrivint una música realment personal i distintiva, molt camerística, jugant amb molts colors, harmònicament molt rítmica i amb unes evolucions melòdiques fantàstiques. Us porto un disc que ja té uns quants anys, però és el disc amb qui jo vaig descobrir aquesta gran artista. És un disc del 1992 que porta per títol Evanescence. Us proposo aquest tema que porta per títol Some Circles. Espero que el gaudiu, el disfruteu tant com jo. Una abraçada jazzística i fins la propera.

0: Has escoltat Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cunit, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals:
1: Toni Solà, Josep Travé, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Marta Sierra, David Vinyoles, Joan Balaguer i Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
1: David Travé Mas, del Club Jazz Terrassa.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
2: Piano, producer, arranged by
3: the multi-Grammy Award-winning Eliane Elias.

0: aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimarts, dia 16 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Una delegació de Cunit va participar els dies 13 i 14 de juny en la festa local d'Arbàs, a Occitània, en una iniciativa destinada a enfortir els llaços històrics, culturals i humans que uneixen les dues localitats des de fa més de 3 segles. La representació cunitenca va estar encapçalada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, encarregat de donar a conèixer el patrimoni i la identitat del municipi durant aquesta trobada. La visita va donar continuïtat a l'intercanvi institucional i cultural iniciat l'any passat amb la visita